0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid d'estiu, més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, tot i que no descartem que es pugui formar algun núvol baix o algun banc de boira costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, amb una temperatura que ha pujat, avui ha estat per sobre dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima superarà els 25, amb una humitat alta, hores d'ari més moderada al centre del dia. Vent feble amb terrals a primera i darrera hora del dia i marinada, sobretot de migjorn, al centre de la jornada, fent que la mar estigui plana o arrissada en tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
4: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicar o no, i votarem això.
1: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
2: Que és bastant greu que digui que se n'ha intervingut el Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
5: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
1: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
5: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
1: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
5: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa, vamos.
1: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
5: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
1: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: A les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
1: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
6: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
7: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de Grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot Grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després d'agrada una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, l'altra setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
6: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
1: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels dos anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%, tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
8: Aquesta concessió es va signar 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
1: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
9: Nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7, vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
1: Des del govern local, Josep Maria Auguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
8: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de dos anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris doncs, de la secretaria i intervenció, doncs, vam creure necessari ara passar aquest 7% doncs, d'increment que ve doncs, dels plecs de la concessió, i un cop doncs, l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, doncs, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
1: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
10: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
1: El regidor Auguer, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
11: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
12: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió de tensió educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Que any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
11: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
12: I no és només una qüestió, dic, de cara a el que ve a ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
11: Pel que fa a les activitats a final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
12: L'Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
11: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
14: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
6: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia, estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici i final del dia i marinades a migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els partits de l'oposició de l'Ajuntament s'han tornat a unir, tal com han anat fent en altres ocasions també durant aquesta legislatura, per proposar plens extraordinaris, per proposar juntes de portaveus sobre qüestions que els preocupen del dia a dia, de la gestió de l'Ajuntament o de projectes que han arrencat últimament, com el de la Brossa fa poc, que es va fer una junta de portaveus, o també doncs, quan es va crear en el seu dia una comissió d'estudi dels contractes menors. Doncs ara sembla ser que tant Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP s'han tornat a unir per impulsar una iniciativa que seria un altre ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una nova junta de portaveus. Per saber-ne més detalls, parlem amb un dels portaveus de l'oposició, en Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: I bé, com deia, doncs us heu tornat a juntar els partits de l'oposició per reclamar, en aquest cas, un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. D'on sortiria aquesta iniciativa i també quina és la intenció dels partits de l'oposició en aquest ple extraordinari?
4: Bé, en la gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar doncs, aquest rol municipal, aquest pla de mandat que ens van presentar passat ja més d'un any del seu pacte de govern, i que ens expliquin com funciona. Nosaltres ens hem revisat aquest pla de mandat i no s'ha fet quasi res. pues, ha fet un 10% del que posa aquest pla Amanda Cafarina, del que s'ha fet, no? Doncs que tingui l'oportunitat d'explicar-ho a la ciutadania i intentar convèncer o il·luminar-nos de que realment s'està fent una bona feina pel municipi des d'aquest govern. Res més que això. De fet, donar-li l'oportunitat a ells de que s'expliquin.
1: I quan es podria arribar a celebrar aquest ple de l'estat del municipi? Si l'heu demanat aquesta setmana, quan calculeu que es podria arribar a celebrar?
4: Sí, es va demanar ahir, ara l'alcaldessa el pot convocar demà, si vol. No, fins ara no ho ha fet mai, ens sorprendria que ho fes, i té 3 setmanes màxim per convocar-lo. O sigui, s'hauria de celebrar aquest ple com a màxim en 3 setmanes, jo crec que ja pensem que serà just abans Sant Joan, hi haurà aquest ple, però si ella volgués, el podríem fer, bueno, demà o dilluns o dimarts, quan ella cregui, però creiem que allargaran els 3 terminis com sempre han fet. Jo crec que els hi ha d'haver explicacions i menys del que no han fet, que és el que els hi tocarà en aquest ple.
1: En aquest ple extraordinari, doncs, sobre l'estat del municipi, en realitat és una mena de debat, no? Una mica de com s'està desenvolupant el mandat habitualment, no? En els altres municipis seria una mena de, doncs, de posar en comú un debat de cada grup municipal, tant de govern com d'oposició, d'exposar com veuen, no? La situació també del municipi.
4: Sí, així és com està definit aquest ple monogràfic d'estat del municipi en els altres municipis, no? Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets, ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa, serà que, pues, que durant 2 cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un cop un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi, que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això. Esperem que entrin al joc aquest i que tinguin l'oportunitat d'explicar a la ciutadania del que han fet, que n'han fet per regidories inclús. Hi ha regidors que encara no els hem escoltat la veu allà dintre. Jo crec que és molt preocupant això. Doncs ara tindran l'oportunitat de fer-ho, el format que vulguin donar-li.
1: Per tant, doncs, el punt a votar seria que per acord de ple existeixi, passi a haver-hi un ple, no?, sobre aquest tema, sobre l'estat del municipi, dos cada legislatura.
4: Dos cada legislatura, sí, però bueno, ja sabem també que els acords de ple aquí a aquest municipi se'ls passa mica pel forro. Tenim l'exemple de la famosa auditoria que es va acordar al març de l'any passat, que quan hi hagués pressupost es faria aquesta auditoria famosa i no està posant-hi en els pressupostos, no? Vull dir que els acords de plaça d'aquest municipi brillen per sua ausència.
1: Bé, en aquest cas, segons la regidora d'Hisenda, sí que hi és. Hi havia una dotació de 5.000 euros per estudis que inclouria no, aquesta...
4: 5.000 euros no entra en auditoria, Pau. Aquesta... Tots sabem que 5.000 euros no entra en auditoria.
1: La quantitat exacta no la sé, eh? No la sé la quantitat.
4: No hi és, perquè ho hem demanat diverses vegades. Sí que entenc que hi havia aquesta quantitat, però és que amb 5.000 euros no pots fer ni la comanda de perquè et vinguin a fer una auditoria. Perquè si ho coneixessin, si s'haguessin informat una mica, saben que la partida hi és, però que és totalment insuficient. I per això ho van fer, perquè no volen fer aquesta famosa auditoria, no la volen fer. Per alguns motius no la volen fer, i això ens amoïna més.
1: Bé, d'altra banda, també, a banda d'aquest ple extraordinari, des de tots els grups de l'oposició s'hauria reclamat també una nova junta de portaveus. No fa massa ja se'n va convocar una relacionada amb el nou sistema de recollida de residus. Ara n'hauríeu demanat una segona. Quin seria el motiu? Per què, doncs, voldríeu reunir aquesta junta de portaveus?
4: Bé, aquí hi ha diverses coses preocupants. Una és, bueno, de fet, que portem molts anys dient que la gestió en aquest ajuntament brilla per la seva ausència també, per la seva absència, i després també agafar les paraules del senyor Pineda en els plens municipals quan parla també, que diu que s'ha d'explicar tot, que quan expliquem coses que ho expliquem tot. Doncs bueno, ho hem descobert, no perquè ens ho hagin explicat, sinó segurament perquè ens ho han amagat o ho hem hagut de descobrir per la seva banda, doncs que Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. doncs perquè els proveïdors no estan cobrant o estan, si estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Portem anys dient que aquest Ajuntament no s'està gestionant bé i que no s'estan fent bé les coses. Doncs ara ells han reconegut que no estan fent bé les coses. I seguint les pales de Pineda, que s'ha d'explicar tot, això ens ho han d'explicar. Ho haguessin hagut d'explicar ells voluntàriament en el ple de pressupost, però ho van amagar. Tornem amb el mateix. Per què amaguen aquestes coses i reclamen altres que ho expliquin tot? Perquè tenen coses a amagar. Doncs ara la regidora ens ha d'explicar què ha passat a Hisenda, quin impacte té,

0: que s'hagi facilitat a l'Ajuntament, sinó tot el contrari. Ens sembla que és desembre, gener, febrer i març que hi han hagut aquestes retencions. I d'aquí entenem que es va aprovar aquest pressupost a correcuita, sense acord entre els partits del govern, amb informes quasi bueno, amb advertències per part de l'interventora. Doncs pensem que per això es va aprovar aquest pressupost. De fet, recordem aquell famós acte de reunió interna d'ells on deien que s'havia d'aprovar un pressupost sí o sí, encara que fos amb informes negatius. Doncs tot això, crec que tot això va lligat, tot això va lligat. No és normal aprovar un mal pressupost per Cubelles a correcuita, si és que no és conseqüència darrere. Les conseqüències eren que la gent tenia intervinguts una sèrie de diners a l'Ajuntament que no estaven arribant, i d'aquí moltes coses, vull dir, va desfumar que declaracions que potser s'haurien de pujar els impostos però que treballarien per no fer-ho. No sé, aquest Ajuntament teòricament té diners, o això ens diuen que té, que hi ha diners a la caixa, però els proveïdors no cobren, els proveïdors fugen, i tot això al final acaba encarint tots els serveis de l'Ajuntament i de la ciutadania.
1: Bé, doncs aquestes són les dues iniciatives que han impulsat des de l'oposició en conjunt. Avui n'estem parlant amb el regidor Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, però repetim en nom de tota l'oposició sobre aquests dos aspectes que ens ha anunciat. D'una banda, doncs, que han reclamat aquest ple extraordinari sobre l'estat del municipi, i de l'altra una junta de portaveus per parlar, doncs, de dues qüestions que els preocupen relacionades amb Hisenda. Bé, dit això, també doncs, li volíem preguntar, no, Dani Pérez, com a regidor de la CUP, que hauríem sentit que bé, no acabarà vostè la legislatura com a regidor de la CUP. No sé si ens ho pot confirmar, i també els motius i quan tindrà relleu i quin serà aquest relleu, si ens ho vol dir també. Com més informació millor, però vaja, no sé fins a on ens pot explicar.
0: No, però crec que puc explicar-ho tot ja. Les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs ja s'estan fent aquests relleus, doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura, no? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs no podem fer una excepció, no? No sé, ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que acaba molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no? Mm-hmm. T'he donat la primícia ja, per Ràdio Cubelles, i el Ramon ara em renyarà, perquè no sé si volia que es digués, però bueno, ara ja està dit, mm-hmm. I si s'ha ja tirat endavant això. Pensem que és una persona pues, que coneix el municipi, que la coneix molta gent amb ell, una persona implicada pues, en moltes entitats, ja no només de Cubelles sinó de fora, i que pot donar un gran servei a la ciutadania.
1: I de cara a anunciar qui encapçalarà la candidatura, això serà més endavant, s'entén, no? Això estem parlant ara mateix doncs, de relleu en la, diguéssim, en la cadira actual, del mandat actual, però de cara a la pròxima candidatura, això doncs ho anunciaran més endavant, no?
0: Això s'ha de decidir. Si serà el Ramon o no, això s'haurà de decidir en una assemblea que s'ha de fer. I bueno, no t'ho puc dir ara perquè no sabré de què sembla ell, no serà, però bueno, sí que puc dir que el Ramon serà el que substituirà el regidor de la CUP doncs fins a acabar aquesta legislatura, segur. Això serà ell segur, i després ja es veurà si seguirà ell o no. Esperem que sí, esperem que no ho sé, això es decidirà en una assemblea.
1: Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més. Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, en tot cas gràcies per aquesta informació, i no sé si vol afegir res més.
0: No, demanem al govern transparència, que és el que ens demanen ells a nosaltres, i demanem transparència perquè, primer, per llei l'han de donar, i segon, perquè la ciutadania s'ho mereix.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Dani Pérez, regidor de la CUP, gràcies per atendre'ns, que vagi bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja.

0: d'aquesta competició, i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu, i ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Ho poguessin competir.
1: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven amb, doncs, equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar, que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
1: Així és.
0: No n'hi ha més.
1: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
0: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin,
1: bueno,
0: els partits.
1: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
0: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
1: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
0: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
1: però servei
0: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
1: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'hagi encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
0: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. Hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha nominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest el procés administratiu d'apuntar-te a participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat, que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, ja que pensava què fem. Estaré entretingut uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
0: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
1: Així és.
0: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
1: Tota la informació està al web. Sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
0: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
5: El temps.
6: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia, estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Vent feble amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
4: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
5: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
4: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: La Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
4: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
7: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut el Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
4: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
8: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
4: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
8: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
4: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
8: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
4: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
8: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
4: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: A les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí a Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
4: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
0: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura d'Agrada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
1: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de Grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot Grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
0: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
4: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels dos anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%, tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
9: Aquesta concessió es va signar a 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% als 5 primers anys. El que portem a ple és aquesta pujada.
4: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
10: Que nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada del 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
4: Des del govern local, Josep Maria Auguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
9: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any al cap de dos anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris doncs, de la secretaria i intervenció, doncs, vam creure necessari ara passar aquest 7% doncs, d'increment que ve doncs, dels plecs de la concessió, i un cop doncs, l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, doncs, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
4: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
11: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad, y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
4: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
12: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
13: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps, que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
12: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
13: I no és només una qüestió, dic, de cara al que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
12: Pel que fa a les activitats de final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubella, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
13: Si tu et Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
12: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer. Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
16: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia, estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els partits de l'oposició de l'Ajuntament s'han tornat a unir, tal com han anat fent en altres ocasions també durant aquesta legislatura, per proposar plens extraordinaris, per proposar juntes de portaveus sobre qüestions que els preocupen de del dia a dia, de la gestió de l'Ajuntament o de projectes que han arrencat últimament, com el de la Brossa fa poc, que es va fer una junta de portaveus, o també doncs, quan es va crear en el seu dia una comissió d'estudi dels contractes menors. Doncs ara sembla ser que tant Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP s'han tornat a unir per impulsar una iniciativa que seria un altre ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una nova junta de portaveus. Per saber-ne més detalls, parlem amb un dels portaveus de l'oposició, en Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: I bé, com deia, doncs us heu tornat a juntar els partits de l'oposició per reclamar, en aquest cas, un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. D'on sortiria aquesta iniciativa i també quina és la intenció dels partits de l'oposició en aquest ple extraordinari?
4: Bé, en la gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar doncs, aquest rol municipal, aquest pla de mandat que ens van presentar passat ja més d'un any del seu pacte de govern, i que ens expliquin com funciona. Nosaltres ens hem revisat aquest pla de mandat i no s'ha fet quasi bé res. s'ha fet un 10% del que posa aquest pla Amanda Cafarina, és el que s'ha fet, no? Doncs que tingui l'oportunitat d'explicar-ho a la ciutadania i intentar convèncer o il·luminar-nos de que realment s'està fent una bona feina pel municipi des d'aquest govern. Res més que això. De fet, donar-li l'oportunitat a ells de que s'expliquin.
1: I quan es podria arribar a celebrar aquest ple de l'estat del municipi? Si l'heu demanat aquesta setmana, quan calculeu que es podria arribar a celebrar?
4: Sí, es va demanar ahir, ara l'alcaldessa el pot convocar demà, si vol. No, fins ara no ho ha fet mai, ens sorprendria que ho fes, i té 3 setmanes màxim per convocar-lo. O sigui, s'hauria de celebrar aquest ple com a màxim en 3 setmanes, jo crec que ja pensem que serà just abans Sant Joan, hi haurà aquest ple, però si ella volgués, el podríem fer demà o dilluns o dimarts, quan ella cregui, però creiem que allargaran els 3 terminis com sempre han fet. Jo crec que els hi ha de donar explicacions i menys del que no han fet, que és el que els hi tocarà en aquest ple.
1: En aquest ple extraordinari sobre l'estat del municipi, en realitat és una mena de debat, no? Una mica de com s'està desenvolupant el mandat habitualment, no? en els altres municipis seria una mena de posar en comú un debat de cada grup municipal, tant de govern com d'oposició, d'exposar com veuen, no? La situació també del municipi.
4: Sí, així és com està definit aquest ple monogràfic d'estat del municipi en els altres municipis, no? Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets, ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa, serà que, pues, que durant 2 cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això. Esperem que entrin al joc aquest i que tinguin l'oportunitat d'explicar a la ciutadania del que han fet, que n'han fet per regidories inclús. Hi ha regidors que encara no els hem escoltat la veu allà dintre. Jo crec que és molt preocupant això. Doncs ara tindran l'oportunitat de fer-ho, el format que vulguin donar-li.
1: Per tant, doncs, el punt a votar seria que per acord de ple existeixi, passi a haver-hi un ple, no?, sobre aquest tema, sobre l'estat del municipi, dos cada legislatura.
4: Dos cada legislatura, sí, però bueno, ja sabem també que els acords de ple aquí a aquest municipi se'ls passa una mica pel forro. Tenim l'exemple de la famosa auditoria que es va acordar al març de l'any passat, que quan hi hagués pressupost es faria aquesta auditoria famosa i no està posada en els pressupostos, no? Vull dir que els acords de ple en aquest municipi brillen per sua ausència.
1: Bé, en aquest cas, segons la regidora d'Hisenda, sí que hi és. Hi havia una dotació de 5.000 euros per estudis que inclouria aquesta...
4: 5.000 euros no entra en auditoria, Pau. Aquesta... Tots sabem que 5.000 euros no entra en auditoria.
1: La quantitat exacta no la sé, eh? No la sé la quantitat.
4: No hi és, perquè ho hem demanat diverses vegades. O sigui, sí que entenc que hi havia aquesta quantitat, però és que amb 5.000 euros no pots fer ni la comanda de perquè et vinguin a fer una auditoria. Perquè si ho coneixessin, si s'haguessin informat una mica, saben que la partida hi és, però que és totalment insuficient. I per això ho van fer, perquè no volen fer aquesta famosa auditoria, no la volen fer. Per alguns motius no la volen fer, i això ens amoïna més.
1: Bé, d'altra banda, també, a banda d'aquest ple extraordinari, des de tots els grups de l'oposició s'hauria reclamat també una nova junta de portaveus. No fa massa ja se'n va convocar una relacionada amb el nou sistema de recollida de residus. Ara n'hauríeu demanat una segona. Quin seria el motiu? Per què doncs voldríeu reunir aquesta junta de portaveus?
4: Bé, aquí hi ha diverses coses preocupants. Una és, bueno, de fet, que portem molts anys dient que la gestió en aquest ajuntament brilla per la seva ausència també, per la seva absència, i després també agafar les paraules del senyor Pineda en els plens municipals quan parla també, que diu que s'ha d'explicar tot, que quan expliquem coses que ho expliquem tot. Doncs bueno, ho hem descobert, no perquè ens ho hagin explicat, sinó segurament perquè ens ho han amagat o ho hem hagut de descobrir per la nostra banda, doncs que Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. doncs perquè els proveïdors no estan cobrant o estan, si estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos de Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Portem anys dient que aquest Ajuntament no s'està gestionant bé i que no s'estan fent bé les coses. Doncs ara ells han reconegut que no estan fent bé les coses. I seguint les paraules de Pineda, que s'ha d'explicar tot, això ens ho han d'explicar. Ho haguessin hagut d'explicar ells voluntàriament en el ple de pressupost, però ho van amagar. Tornem amb el mateix. Per què amaguen aquestes coses i reclamen altres que ho expliquin tot? Perquè tenen coses a amagar. Doncs ara la regidora ens ha d'explicar què ha passat a Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans. Mm-hmm.
1: Bé, doncs també ens posarem en contacte per la nostra banda amb la regidora d'Hisenda per saber doncs més detalls d'aquestes qüestions que estan exposant, no? D'una banda, el tema del pagament a proveïdors, que, i de l'altra, doncs, comenta que hi hauria hagut ingressos provinents del Ministeri d'Hisenda retinguts, no? De l'Ajuntament de Cubelles, oi?
4: Sí, sí, això, bueno, és el que es desprèn de la documentació que anem tenint accés, no perquè s'hagi facilitat l'Ajuntament, sinó tot el contrari,

0: quantes eren que ells han de tenir intervinguts una sèrie de diners a l'Ajuntament que no estaven arribant, i d'aquí moltes coses, vull dir, de sumar altres declaracions que potser s'haurien de pujar els impostos però que treballarien per no fer-ho, no sé, aquest Ajuntament teòricament té diners, o això ens diuen que té, que hi ha diners a la caixa, però els proveïdors no cobren, els proveïdors fugen, i tot això al final acaba encarint tots els serveis de l'Ajuntament i de la ciutadania.
1: Bé, doncs aquestes són les dues iniciatives que han impulsat des de l'oposició en conjunt. Avui n'estem parlant amb el regidor Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, però repetim en nom de tota l'oposició sobre aquests dos aspectes que ens ha anunciat. D'una banda, doncs, que han reclamat aquest ple extraordinari sobre l'estat del municipi, i de l'altra, una junta de portaveus per parlar, doncs, de dues qüestions que els preocupen relacionades amb Hisenda. Bé, dit això, també doncs, li volíem preguntar, no, Dani Pérez, com a regidor de la CUP, que hauríem sentit que bé, no acabarà vostè la legislatura com a regidor de la CUP. No sé si ens ho pot confirmar, i també els motius i quan tindrà relleu i quin serà aquest relleu, si ens ho vol dir també. Com més informació millor, però vaja, no sé fins a on ens pot explicar.
0: No, però crec que puc explicar-ho tot ja. Les CUPs no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus, doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció, no? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que com a molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no? T'he donat la primícia ja, per Ràdio Cubelles, i el Ramon ara em renyarà, perquè no sé si volia que es digués, però bueno, ara ja està dit, i sí, ja tirarà endavant això. Pensem que és una persona pues, que coneix el municipi, que la coneix molta gent amb ell, una persona implicada pues, en moltes entitats, ja no només de Cubelles sinó de fora, i que pot donar un gran servei a la ciutadania.
1: I de cara a anunciar qui encapçalarà la candidatura, això serà més endavant, s'entén, no? Això estem parlant ara mateix doncs, de relleu en la, diguéssim, en la cadira actual, el mandat actual, però de cara a la pròxima candidatura, això doncs, ho anunciaran més endavant?
0: Això s'ha de decidir. Si serà el Ramon o no, això s'haurà de decidir en una assemblea que s'ha de fer. I bueno, no t'ho puc dir ara perquè no sabré de què sembla ell, no hi serà, però bueno, sí que puc dir que el Ramon serà el que substituirà el regidor de la CUP doncs fins a acabar aquesta legislatura, segur. Això serà ell segur, i després ja es veurà si seguirà ell o no. Esperem que sí, esperem que no ho sé, això es decidirà en una assemblea.
1: Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més. Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, en tot cas gràcies per aquesta informació, i no sé si vol afegir res més.
0: No, demanem al govern transparència, que és el que ens demanem a nosaltres, i demanem transparència perquè, primer, per llei l'han de donar, i segon, perquè la ciutadania s'ho mereix.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Dani Pérez, regidor de la CUP, gràcies per atendre'ns, que vagi bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició, i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
4: Hola Marc, bona tarda.
3: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig,
4: correcte,
3: com funciona.
4: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres.

0: nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, podíem fer alguna cosa. I vam dir, vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu, i ho vam posar a prova, i l'any passat va ser un èxit, i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
1: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Ho poguessin competir.
0: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio, i la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi, i en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
0: Així és.
1: No n'hi ha més.
0: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir a per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i concentrar-se en famílies, en gent que fa molt temps que no juga, en gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
0: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors, la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
0: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. Quant al bar, també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
0: però servei
1: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
0: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
0: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
1: Digues.
0: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. Hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha denominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot el procés administratiu d'apuntar-te a participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també la teva primera temporada al capdavant del club.
0: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
0: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Saps què vull dir? Tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, ja que pensar a veure què fem. Estaré entretingut uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
0: Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
0: Tota la informació està en el web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals, intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbqvellas@gmail, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbqvellas.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda.
2: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició de l'E Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Us parla Josep Lluís Villanueva, amb mi, com totes les setmanes, la Moni Muntaner. Què tal, Mònica?
1: Hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I cap al final del programa serà amb nosaltres la Xaropèdia. Avui canviem, des d'avui canviem el nom de l'espai de la Xaro, que era Cubella Sin Black o algo així, si no recordo malament, oi? A partir d'ara és Xaropèdia in Black, també, vull dir que...
1: Jo que li deia Charito Mucha Marcha.
0: Pues la Charito Mucha Marcha no deixarà de tenir mucha marcha,
1: mucha marcha
0: en la seva vida, això està clar, no? Però, bueno, com que va dir que ho sabia tot de la novel·la negra i del James Bond, del 007,
1: a
0: part, es va oferir a que li fessin preguntes.
1: Ah, doncs mira.
0: Han tingut un parell. Aviam què tal.
1: Jo estic segura que
0: se n'en surt. La primera segur que sí, ja t'ho dic jo, que la primera segur que
1: sí. I la segona?
0: La segona és una pregunta en trampa.
1: Ah, ella amb això dels James Bond és ràpida,
0: Per això t'ho dic, que són, van sobre el seu gran ídol, que
1: clar,
0: és el 007. Però ja veurem. Ho sabrem quan arribi el moment de petar la xerrada amb ella. Bé, avui què farem? Doncs farem agenda, com sempre, tant de Cubelles com de la comarca i de Barcelona, però a Barcelona ens centrarem en un tema que teníem a l'agenda ja feia setmanes. Fa cosa d'un parell de setmanes el 3CAT va publicar tot un recull de recomanacions per el grec 2026, el grec d'aquest any. Nosaltres, una selecció vam fer, no? I nosaltres hem fet una selecció de la selecció, perquè la selecció era molt llarga i us hem triat, si no recordo malament, 12 dels espectacles que podreu veure al llarg de tota la temporada del grec 2226. No? 2226, no? Ja, com avança el temps.
1: Sí, bé, sí, una cosa.
0: Doncs, dit això, no m'enrotllo més i... anem ja per l'agenda, i concretament l'agenda cubellenca. Al cap de setmana no hi ha res. Hem d'anar el dilluns dia 25, de 17:30 a 19:30, 24 imatges per segon. Una gran pel·lícula d'aquest senyor que tens a darrere,
1: sí, del Fellini.
0: Ressant. El Federico Fellini és un dels cartells, dels pòsters que decoren l'estudi on ens trobem. Doncs explica una miqueta de què va això de les 24 imatges per segon.
1: El 8
0: clar.
1: I mig, clar.
0: Otto e mezzo.
1: Otto e mezzo, sí, el 8 i mig.
0: D'això es parlarà.
1: Sí, el Club de Cinema, tertúlia a partir de visionat de pel·lícules de cinema amb objectiu d'aprofundir en la narrativa del 7ER. Les sessions són obertes amb un aforament limitat i la conducció és del Joaquim Micó, que això no ho hem dit. Sobretot.
0: Sobretot.
1: És d'ell.
0: Sí. I això és el dilluns, dèiem. El dilluns a 5:45 de la tarda fins a les 7. I el dimarts tenim el Borrell.
1: El Noir.
0: El Noir. El
1: Noir. Aquí,
0: A què el dedica en aquesta ocasió el Borrell al Noir?
1: Dos taüts. Que fa riure. Dos taüts negres i dos de blancs. I dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll, conducció Xavier Borrell, Club de Lectura de Gènere Negre, tertúlia a partir de la lectura de llibres de gènere negre. Sessions obertes amb aforament limitat.
0: Correcte.
1: Repetimos lo mismo, sí.
0: I dijous 28, presentació del llibre Les aventures de Sayle. No sé si es diu així o no es diu així.
1: No sé com es diu.
0: D'un senyor que es diu Elias Julias Gil.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta més.
1: A càrrec de Ferran Monguet, ningú sap molt bé on acaba la veritat i comença el riure. Però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula. O almenys així ho explica. Entrada lliure, aforament limitat, suposo.
0: I qui vulgui comprar el llibre, que el compri, que segurament.
1: I que el compri, evidentment.
0: El vendran allà.
1: Vale. Qui és el Ferran Monguet?
0: No ho sé, però suposo que deu ser alguna persona que viu a Cubelles,
1: no sé,
0: perquè només hem triat un trosset del que posa l'agenda sobre la presentació, però hi ha un altre, això continua, i diu que va des de, que és un senyor que és des de carnisser a Cubelles fins passar per Nova York, per Bombay, per la Xina i per no sé quantos.
1: Aquesta gent que fa aquestes coses. Sí.
0: O sigui, el que em fa pensar que si comença dient que era carnisser a Cubelles, deu ser de Cubelles.
1: Sí.
0: No sé si carnisser o no, però vaja, sia com sia, si voleu saber, el proper dijous a la biblioteca. I amb aquest llibre del Elias Golias Gil tanquem la part de la biblioteca, però no vol dir que tanquem l'agenda de Cubelles. Qui és aquest, Mònica? El teu amic?
1: A la Ballarol, el meu amic.
0: És el malparit de la Ballarol, senyores, senyors, perquè si analitzem fredament, aquest ocell és molt bonic, però és un malparit, perquè es fot les abelles.
1: Oh.
0: I les abelles són molt, molt, molt necessàries
1: per tot
0: a la natura. És a dir, que si algú s'ha distingit, en un moment donat, que sigui la Ballarol, no les abelles. Bueno, sia com sia, aquestes visites que es fan cada any per veure'l tornen una temporada més. Visita guiada a la recerca de la Ballarol demà dissabte, dia 23. Mònica, explica'ns.
1: Recorregut per la zona agrofluvial de Cubelles, descobrint les diferents espècies de flora i fauna. Arribarem a una de les colònies de ballarols, espècie protegida d'origen africà. Més importants al Penedès, que venen a passar l'estiu i crien al nostre municipi. També observarem verdums, mussols, cuaretes i diferents tipus de coloms i, si tenim sort, conills i guineus. Carai.
0: I alguna rata, com et deia abans.
1: Sí, alguna rateta.
0: Per aquella zona.
1: A dissabte, 23 de maig, punt de trobada a plaça del Mercat. A l'hora és a les 19:15, durada d'1 hora i mitja a 2 hores.
0: Què? Ja t'has aclarit?
1: Sí, perquè anava mirant i anava posant números.
0: Cada vegada anaves posant més, va.
1: Anava posant números.
0: Al final serà 3 dies que dura la visita a la Ballarol, vale.
1: Vale. Activitat gratuïta. Activitat adreçat a majors de 14 anys. Ui, ara han pujat l'edat.
0: Ah, sí, era 12?
1: No, era de 8.
0: Ah, de 8.
1: No te'n recordes?
0: Sí.
1: Activitats adreçats a major de 14 anys. Recomanem portar pantalons llargs, sabates de trekking i aigua de manera obligatòria. O sigui, l'aigua...
0: Que no falti.
1: Que no falti.
0: Val.
1: I es poden realitzar les inscripcions i amb places limitades.
0: Les inscripcions...
1: A la pàgina web, no?
0: Sí, exacte.
1: De l'Ajuntament.
0: La manera més senzilla és això, és entrar, com diu la Mònica, a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'agenda que està una mica més a baix, heu de baixar una miqueta, i buscar la notícia de la Ballarol, i allà dins hi ha un link per la inscripció. I si no, suposo que anant a turisme també us agafaran
1: segur.
0: La inscripció. Doncs vinga, seguim, deixem ja l'agenda cubellenca, perquè fins aquí hem arribat.
2: L'Equiquen, Ràdio Cubelles.

0: fa bé aquesta dona, eh?
1: Sí.
0: Es diu Memi Sila.
1: No la coneixia.
0: Jo tampoc. I, bueno, Sila, que s'escriu Silla, cadira.
1: Sí, Silla.
0: Amac final, eh? Vull dir. I la podeu escoltar avui mateix. Si us ha agradat, aquesta tarda a les 20 hores a l'Auditori Eduard Toldrà. Vilanova Big Band és un dels conjunts estables de l'Escola i Conservatori Municipal de Música de Vilanova, dirigida per Jordi Paulí i en Jordi Mestres. Amb una orientació clarament formativa, prepara els estudiants de grau professional en l'art de la interpretació de jazz per gran conjunt. Per tercer any consecutiu, la SMM i l'Auditori Eduard Toldrà treballen conjuntament perquè la Vilanova Big Band tingui l'oportunitat de compartir i interpretar un variat repertori dins del gènere al costat d'un músic professional, i en aquest cas el músic professional és la Memi Sila, una cantant i trompetista amb una trajectòria que uneix la passió per la música jamaicana i el jazz. Com dèiem, avui, sense anar més lluny, a les 8 del vespre, a l'Auditori Eduard Toldrà, al carrer Olesa de Bonesvalls, número 8. I anem cap a Vilafranca, demà, concretament 23 a 2:15, a les 20:30 de la tarda, a Seven Cycle Jazz. Es tracta d'un quartet internacional liderat per l'històric baterista nord-americà Mark Johnson. En el decurs de la seva carrera, Johnson ha acompanyat cantants de la talla d'Abby Lincoln o Cassandra Wilson, trompetistes com Freddie Hubbard o saxofonistes com David Murray, entre molts altres. El grup es completa amb el també nord-americà Thomas Mayenchi, el cognom, òbviament, molt nord-americà no ho és, però bé, amb els saxos, el contrabaixista portuguès Romeu Tristão i el català Toni Seigí, un pianista que ja ha visitat el Jazz Club en diverses ocasions, en concret darrerament amb el seu grup Trònic. Això serà, com dèiem, demà a 8:45 del vespre al Vinceum a Vilafranca del Penedès. I per mostra, com diuen, un botó.

0: Bueno, estan mig botó. Però bé, és el que ja és el que teníem. No, és que aquest programa enganya molt, perquè diu, em deia, m'estava dient que, la, que el track aquest durava 7 minuts, i una merda. Durava 7 minuts, que va, ha durat segons, això, ni un minut. Vale, doncs aquest, això que heu sentit és el que podeu escoltar demà al Vinceum a 8:45 del vespre, i es diuen Seven Circle, amb aquest gran baterista nord-americà. I ara anem cap a Barcelona, perquè a Barcelona s'està maquinant un dels esdeveniments culturals més importants, i mira que es fan, cada setmana, cada mes, cada dia, a la capital catalana. Però aquest segurament és un dels més estimats per catalans i visitants.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Bé, això ho va fer el Rubianes, oi? El del Màquina Baja, em sona a mi.
1: Sí, pot ser.
0: Tinc la imatge.
1: Sí, i el Constantino Romero.
0: I el Constantino també.
1: Sí, fantàstic.
0: Sí, senyora.
1: Va ser brutal.
0: Tens raó. Estem parlant d'una de les obres teatrals més musicals, més importants de tots els temps. Em sembla que està entre les dues o tres millors de tots els temps del món. Bé, doncs el Festival Grec, parlem. És aquest esdeveniment que tant barcelonins com catalans com estrangers esperem tots els anys, perquè certament la programació del Grec és la programació del Grec.
1: Sí, sí.
0: El Festival Grec 26 arriba a les 5 dècades d'història, 50 anys, amb una programació diversa i internacional a Montjuïc i altres espais de Barcelona. Tot seguit, us fem una selecció d'alguns d'aquests espectacles, alguns, hi ha molts més, però concretament hem triat els que hem triat. Comencem per l'espectacle que obre oficialment el Grec 2026, del 29 de juny a l'1 de juliol al Teatre Grec.
1: Per inaugurar el Grec s'ha escollit l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, un autor molt present a la història del festival. La versió va a càrrec de la directora gallega Marta Pazos. L'òpera dels Tres Rals és una de les obres capdals del segle XX, una sàtira descarnada del capitalisme, la hipocresia i la moral burgesa. Compta amb un repartiment de luxe, encapçalat per Nau Albet, Míriam Moukles, Eduard Farelo i Marta Bernal. És una coprodirecció amb el Lliure, que també celebra els 50 anys, que ara ja fa 50 anys el Lliure.
0: Igual, mira, fan els mateixos anys el Grec que el Lliure. Podem aprofitar el mateix pastís, que bufin els dos. Vull dir, les mateixes veles, ja està bé. Doncs seguim amb aquesta selecció d'espectacles que podeu veure al Grec. El 2 i 3 de juliol, al Teatre Lliure, podreu veure Ophelia's Got Talent, que no té res a veure amb el programa de la tele.
1: No sé. Bueno, no ho sabem, perquè no sabem com està muntat.
0: Exacte. Jo crec que...
1: No sabem com està muntat, i aquí, per lo que diu, si l'austriaca Florentina Holzinger... Holzinger, no sé, és una de les artistes més impactants i radicals del moment d'Europa. Visita per primera vegada Barcelona amb aquest espectacle que arrenca com un talent show, per això que
0: sí que és.
1: Reflexionar sobre la feminitat, les cures i la violència amb sirenes, dansa, acrobàcia, i actes extrems.
0: Quina combinació, no?
1: Sí.
0: Violència, sirenes.
1: Amb sirenes.
0: Sí, sí, dansa, acrobàcia.
1: Sí, tot.
0: Actes extrems, deu ser alguna cosa de sadomasoquisme.
1: Però,
0: o algo.
1: Però talent show, vull dir que igual són trossos de coses com una història com...
0: Inspirat en un programa de nit de televisió d'aquests multitudinaris. Vale, doncs anem cap a Nova York, perquè del 30 de juny al 31 de juliol al Heartbreak Hotel, que és un teatret molt petit, sí, es representa una obra titulada Factory, somni d'una nit d'estiu, on es barreixen Shakespeare i Warhol. Mira, quina combinació més estranya, no?
1: Sí, és una producció XXL per un espai XS. Àlex Rigola trasllada la comèdia més màgica de William Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol. Un espectacle únic que només es podrà veure durant el Grec a la petita sala del
0: Heartbreak Hotel, és l'hotel dels cors trencats,
1: sí.
0: Si vols més fàcil.
1: Vale. Heartbreak Hotel. Amb un repartiment amb noms com Biel Durant, Elisabet Casanovas, Oriol Genís i Jordi Rico.
0: Perfecte, doncs mira tu. No era aquesta, era una... no, hi ha una altra que és molt curiosa. No era aquesta?
1: El retrat de Dorian Gray?
0: El retrat de Dorian Gray, que és la que ve ara,
1: sí.
0: Del 30 de juny al 2 d'agost al Romea, pot ser L'hòstia,
1: sí. A més, la falange, els bunyalons que ja
0: és brutal.
1: Garantia de que això
0: sí, senyora,
1: serà espectacular.
0: I és la bunyalons fent no un paper, no?
1: No, no.
0: Explica, sí. Explica, va.
1: A més, fan jo he vist l'entrevista d'ella i ella deia, com em podeu donar a mi aquest paper quan jo tinc més de 60 anys i m'esteu donant per jovenets, per persones molt, molt joves.
0: El Dorian Gray, clar.
1: Dorian Gray, sí. Bueno, bé, Àngels Bunyalons s'afronta amb tot un repte d'escènic. Interpretar ella sola tots els personatges, el retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde,
0: de tota la vida.
1: Un clàssic sobre el culte a la joventut i el narcisisme que ressona més que mai avui en dia. Amb direcció i dramatúrgia de Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella Heras, un trio de veus masculines i un quintet de corda acompanyen a l'actriu a l'escenari. Això pot ser brutal.
0: Brutal. Cal que si algú està interessat en aquestes coses...
1: Vagi ja.
0: Sí, miri ja de trobar entrades.
1: Es mogui de pressa.
0: S'esgoten ràpid les entrades del Grec. Vale, del 27 de juny al 8 d'agost al Teatre Poliorama, La Truita. I no parlem d'una truita a la francesa, justament.
1: No. No, ara ho diré.
0: Va, explica'ns-ho, Mònica.
1: Ferran Utzet dirigeix aquesta comèdia francesa amb un repartiment de luxe. Una parella, Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas, organitzen un dinar familiar amb les seves tres filles per celebrar el 65è aniversari d'ell. Un conflicte esclata quan la filla mitjana, que s'ha fet lactopesco vegetariana...
0: Digue-ho bé, tot això. Paraula per paraula, perquè té tela.
1: Lactopesco vegetariana...
0: Correcte.
1: Es nega a menjar el fricandó que ha cuinat la mare i demana que li facin una truita de riu que ha comprat de camí. Això pot ser divertidíssim.
0: I la mare s'emprenya una mica, diguem-ne, amb aquest plantejament, no? Vull dir que...
1: Perfecte. Ara la nena és lactopesco vegetariana.
0: Sí.
1: Toma ja.
0: En fotem-nos, però jo conec.
1: Home, jo...
0: Tu també.
1: Sí.
0: Vull dir que gent, conec gent així.
1: Sí, però mai se li havia posat aquest nom.
0: No. Bueno, es diuen vegans i coses...
1: Vegans és una altra cosa, eh?
0: Sí, no, ja ho sé, ja.
1: Vegà no menja res.
0: Però que també, sí, però que també va por ahí, vull dir que... hosti, qualsevol queda per dinar amb algú així,
1: sí.
0: No? És complicat. Vinga, va. Inventions 2026. 6 i 7 de juliol a l'escenari central del Grec. Al Teatre Grec. Sí.
1: Ho han lograt, eh? Hòstia, els hi ha costat, doncs mira...
0: Sempre no, és que havien actuat... Són fixos, aquests són també residents, no?
1: Sí.
0: Però que mai havien anat a l'escenari central.
1: Per això ho han lograt,
0: Sí, senyora, sí.
1: Malpelo és una de les companyies veteranes del Grec, però mai fins ara havien actuat al seu escenari més emblemàtic, el Grec. Inventions, com ho vulguin dir ells, són catalans els dos, Invencions.
0: Sí, però ho diuen en anglès, Inventions.
1: Inventions. És la tercera coreografia Bach Project, una trilogia dedicada a la música de Bach. Està pensada per espais no convencionals i es va estrenar al Museu Marítim al Grec del 2020, en plena pandèmia. També es va poder veure al prestigiós Festival d'Avinyó, ara l'adapten a l'escenari del Teatre Grec. Malpelo, que és Maria Muñoz i Pep Ramis.
0: Sí, senyora. Doncs escoltem una miqueta de la musiqueta d'aquesta obra.

0: Avui m'està enredant d'una manera aquest programa brutal, eh? Encara però... quedava la tira, segons ell, de cançoneta d'aquestes.
1: Home, sí, perquè no pots tallar-la només a començar.
0: No, no, vale, va, passem. Passem al següent tema.
1: Vale.
0: La verdadera història de Ricardo III. Senyores, senyors, estem revisant alguns dels espectacles que es presenten aquest any en el Festival Grec 2026 a Barcelona. La verdadera història de Ricardo III es fa del 10 i l'11 de juliol també al Teatre Grec.
1: Sí, sí. El director Calixto Vieito és un altre dels vells coneguts que torna al Festival Grec. Ho fa amb actors argentins i amb una revisió contemporània del monarca Ricard III a partir de William Shakespeare. Un univers d'abusos, poder, violència i bogeria que es desplega a l'escenari amb les posades en escenes radicals i contundents de Calixto Vieito.
0: Vieito. Han recordat de les Vieires?
1: No, sí, del Vieito. No, no, sí, és aquí, és a més.
0: Coneixes,
1: a més.
0: Eh? És molt il·luminat, és bo aquest paio, eh? És ara és un il·luminat de nassos. No, rarito.
1: D'enceta i rarita va ser... Sí.
0: Vale. Sí. Un gallego d'aquells que no sap si puja o baixa. Vinga, va, doncs seguim al Grec.
1: Ara m'agrada molt el que...
0: La protagonista, sabia que aquesta t'agradaria.
1: Molt.
0: El 10 i l'11 de juliol, al Mercat de les Flors, la protagonista.
1: La coreògrafa i ballarina de la Veronal, Lorena Nogal, li vist ballar i és un espectacle preciosa, estrenarà la seva primera peça de gran format al Grec, una peça de dansa-teatre per aprofundir en el llenguatge escènic tan característic d'una intèrpret que a qui molts crítics comparen fins i tot amb la legendària Pina Baums pel seu magnetisme a l'escenari, i estic completament d'acord.
0: Jo aquesta sí que la vaig veure, a la Pina Baus.
1: Sí, però no, aquesta noia... Sí, jo també. Però aquesta noia és una meravella. Va rebre també un premi, vaig veure amb una història d'aquestes que fan, de premis, de com li donaven un premi per una altra obra, però que és, va sortir un tros d'ella meravellosa.
0: La Veronal és parlar en majúscules.
1: En majúscules,
0: totalment,
1: és en majúscules, dir, és una passada.
0: És una altra galàxia, totalment diferent.
1: Preciós.
0: I no només d'àmbit barceloní català, sinó d'àmbit mundial.
1: És preciós.
0: Secrets, seguim al Mercat de les Flors. Del 10 al 12 de juliol. De què va això?
1: Bueno, doncs el circ. Circ. El circ no pot faltar mai al Grec. I aquest any destaca l'últim espectacle de la companyia catalana EIA, Ella. Després de girar per 25 països i fer més de 900 funcions, tornen a casa a presentar Secrets, on reflexionen sobre el pas del temps amb el seu estil que defineix com a circ humà.
0: Quan parlem de circ, et dona la sensació de que parlem d'espectacles menors.
1: No.
0: Res a veure amb això, eh?
1: Vull dir, el Cirque du Soleil i totes aquestes històries de menors no tenen res.
0: 25 països, 900 funcions, vull dir que, jo.
1: Sí, sí.
0: Apa que no, i tant que sí.
1: No, que va, de menor, res.
0: Doncs Secrets, 10 i 12 de juliol, Mercat de les Flors. 17 de juliol, a la Sagrada Família, una cosa especial.
1: També pot ser molt xulo,
0: Sí, no s'havia fet mai un rotllo així, no? Concert Arrels de Llum.
1: Sí, una col·laboració singular i inèdita. El Grec i la Sagrada Família s'uneixen per celebrar el 50è aniversari del festival i l'any Gaudí, amb un concert al temple que unirà música sacra i profana. Amb les veus del cor Cerarols i de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal, maquíssimes, per fer un viatge musical des del segle XIV al XXI. Les entrades són gratuïtes, però amb reserva prèvia.
0: O sigui, sí que corre. Si és que queda
1: corre,
0: alguna...
1: Corre, corre, eh?
0: Si és que queda alguna, a corre.
1: Tu has escoltat cantar la Maria Arnal?
0: Crec que no.
1: És una passada, sí. És... Molt maca.
0: Pot estar molt bé, pot estar molt bé. Sí, sí. Vale, jo hi ha aquesta que ve, que es diu Sepuku, i es fa del 24 al 26 al Lliure. Si no fos per l'hora, mira, encara m'ho pensaria. Però és que l'hora em deixa allò una mica tallat. Va, explica, Sepuku.
1: Em posa l'hora? Que... Ah, sí, l'hora.
0: I tant.
1: Hosti, l'hora, Déu-n'hi-do, sí, que ara no sabia quin era. Sí.
0: Mira que jo sóc fan del Mishima, però ni coneixes.
1: No, és que l'hora té delicte.
0: Total, però bueno...
1: Estan molt locos, per fer això.
0: Però ho fan per un motiu concret.
1: Sí, però està molt locos, eh? Muy
0: locos.
1: Angelica Liddell tanca la trilogia dedicada a la mort amb un espectacle que s'inspira en el suïcidi seguint el ritual samurai que l'escriptor japonès Yukio Mishima, una obra no apta per a públics aprensius, déu-n'hi-do, com deu ser, que haurà d'escollir entre matinar o anar a dormir molt tard. L'hora d'inici és a les 4:45 de la matinada.
0: Imagina't.
1: Perquè el final de l'obra coincideixi amb la sortida del sol. De 4:45 de la matinada a la sortida del sol...
0: Parell d'horetes
1: llargues, eh?
0: Uh-huh. Jo no
1: que
0: recordo.
1: Pots estar dormint allà perquè et pots dormir perfectament.
0: Però jo no... Jo vaig fer un gran reportatge del Mishima, que hem sentit unes quantes vegades, i no recordo que fos a la sortida de sol que aquest es fes l'arakiri.
1: Que estan...
0: Però bueno, allà.
1: Va,
0: vale, mira,
1: anem.
0: Que queda bonic.
1: Queda sí. Plàstic. Va, deixem-ho així.
0: 16 en 17, o 16 i 17. 30 i 31 de juliol, Teatre Grec.
1: La companyia Tau Dance Teatre... Amb gairebé dues dècades de trajectòria ha evolucionat la dansa contemporània xinesa. Tenen una aposta tan decidida per l'abstracció que el títol de les seves obres sempre són números per evitar que el públic busqui possibles significats i es fixin només en els moviments dels ballarins. Lleó de plata a la Bienal de Venècia 2023. Presentaran a Barcelona dues coreografies per tancar el grec.
0: Correcte, i tu que ets un amant de la dansa, jo crec que fliparies amb aquesta gent, perquè amb la de xinus que hi ha, ja la tira la companyia, molt xinus i xina, suposo que dels dos sexes, no?
1: Tothom,
0: són multitudinaris i són una canya, perquè a part les músiques, ara escoltarem una miqueta d'una de les músiques de les seves coreografies, no són gens ni mica normals, eh? Més bé són com efectes de so, històries, però són és molt flipant. Mira tu al YouTube, busca'ls, que n'hi ha unes quantes coreografies. Escoltem aquesta gent que, com deia la Mònica, es diu Tao Dance Theater.

0: com ho veus, Mònica? Seria fàcil muntar una coreografia amb això, amb aquestes
1: sí, clar,
0: històries?
1: Sí, clar.
0: Perquè són molt
1: sí,
0: potents,
1: però...
0: eh?
1: Sí. Bueno, fàcil no hi ha res, evidentment.
0: Home, ja, clar.
1: De fàcil,
0: bueno,
1: res.
0: Fàcil res. Ho és, ara falta que sigui bo.
1: Bo, exacte.
0: Perquè fàcil...
1: No, fàcil no. No és fàcil, però, clar, ha de donar impacte i ha de ser bo, si no, res.
0: Doncs amb aquesta gent, aquesta multitudinària de xinos i xines, es tanca el Grec 2026 els dies 30 i 31 de juliol al Teatre Grec, 16 en 17, 16 i 17. A part, l'escenari és perfecte per un espectacle d'aquest tipus. Mosquits a part, vull dir que això sí que és un altre tema del Grec, però
1: bueno.
0: Tau Dance Theater.
1: No piquen quan estàs allà, no piquen.
0: No,
1: estàs tan flipant que no piquen.
0: Però al final, quan tornes a casa t'enteres.
1: Bueno, m'és igual quan torno a casa, però ja ho he vist.
0: Del que han picat, però bueno. Bueno, fins aquí hem arribat. Al final se'ns quedarà una mica més cura. Ens falta la Charo, ojo, eh?
1: Ara
0: la trucarem per veure.
1: Doncs semblava que hi haguessin tropecientes mil, eh?
0: Sí, i jo, mira, que em vaig treure perquè havia més a la selecció, però tampoc et vaig voler agotar. Dic, la pobreta se'n recordarà de mi, de la meva família. Com li deixi totes les que sortien al
1: Trescat. Home, jo me'n recordo, de l'Angelina, me'n recordo molt.
0: Vale.
1: Però per bé,
0: no malament.
1: No.
0: Com t'hauries recordat si te les deixo. Va, doncs anem a provar si la Charito, la Charopèdia, ens contesta el telèfon o està liada de moment.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Doncs a l'altre costat del telèfon tenim a la Charo González, que avui inaugura el seu espai, la Charopèdia, amb el qual es compromet a contestar preguntes. Charo, què passa, amiga?
1: Tu no saps
0: on t'has ficat, però bueno, vale, perfecte.
1: Bueno, això serà com fer un examen cada setmana.
0: Vale,
1: per
0: vale.
1: Veure si sóc capaç de contestar a una pregunta que em feu sense que estigui preparat i a veure si jo tinc la resposta.
0: Tu no saps la mala llet que corre per aquí, que no et passi res, però bueno.
1: Bueno, vale. A veure com em tracteu.
0: Vale, intentarem tractar-te bé. Bé, doncs hem de dir que la Charo en aquest moment està amb l'AVE, aquest que no és AVE, que va de Barcelona a València, amb un formatge i una ampolla de vi sota el braç, com ens va indicar la setmana passada. Explica'ns una mica, fem memòria de tot plegat, va.
1: Sí. Bueno, estic intentant arribar a València, perquè us podeu imaginar com està això dels trens. Vaig amb un Euromed, que és un tren més bonic, però que va per la mateixa via que el tren normal.
0: Yeah.
1: La qual cosa, doncs, arribar a València és com arribar, que et diré jo, a la Lluna. Quasi bé. És un trajecte que està molt bé, perquè pot llegir perfectament un llibre d'anada i un de tornada.
0: Mm-hmm.
1: Que, molt bé. I vaig camí del València Negra, que és un festival que dura dos caps de setmana, i el que jo anava abans de la pandèmia els dos caps de setmana, però que des de la pandèmia no he pogut tornar perquè els preus dels hotels s'han posat d'una manera a València que és impossible. Bueno, a València i a tot arreu.
0: Yeah.
1: Però perquè us feu la idea, jo anava a un hotel que a mi l'habitació em costava 48 euros.
2: Carai.
1: L'habitació virtual amb un hostal de dos estrelles que estava molt bé, a prop de la plaça de l'Ajuntament. Aquest mateix...
2: Hola?
1: 130 euros i no pots agafar-ho perquè està agafat permanentment d'un any per un altre.
0: Repeteix, quan és que has substituït un pito quan has dit el preu d'ara?
1: El preu, sí, el preu ara està a 130 euros. I ara 48.
0: Més del triple.
1: Sí. Hosti. Llavors imagineu-vos, clar, jo anava els dos caps de setmana sense cap problema i ara només puc anar una nit perquè...
0: Ja.
1: Agafar un hotel a València m'ha costat una nit 180 euros.
0: Uala! Tela,
1: o sigui, impossible, no es pot anar.
2: Clar.
1: Però he d'anar perquè he d'entregar el premi, ja sabeu, el premi no.
0: Home,
1: el pot.
0: Això t'ho podien haver pagat...
1: El premi que dona de menjar i de beure.
0: Correcte, però que t'ho podien haver pagat els de Ciudad Real, no, això? Ja que portes el formatge i el vi.
1: A mi es porto... Porto el formatge i el vi des de Ciutat Real.
0: Imagina, quin periple.
1: I ara de Barcelona va cap a València. O sigui,
0: vale.
1: És un premi viatger.
0: Total, eh? Sí.
1: L'ha guanyat l'escriptor, el Salva Alemany, per una novel·la que es diu Hotel California. Mm-hmm. Jo recordo que la setmana passada us deia, no ho sé, que no l'he llegit. Bueno, doncs l'estic acabant ja, clar, no, segur que l'acabo en aquest trajecte de tren, i, home, és una novel·la molt interessant. És d'un senyor que es desperta en una habitació d'hotel amb una senyoreta al costat amb la qual ha tingut sus más y sus menos, però la senyoreta està morta.
0: Vaja. I el senyor no és necròfil ni res d'això, no? Vull dir que no...
1: Sí, i clar, ell no se't recorda de com ha arribat allà... No.
2: Ai, jo vaig veure una pel·lícula. Jo vaig veure una pel·lícula de la Jane Fonda, que era ella la que estava al llit amb un senyor i quan es desperta està mort i no se'n recorda.
1: Vale, doncs aquí ha salit un revés.
2: Sí.
1: I a més, per acabar-ho de dubar, aquest senyor està...

0: Josep Lluís quasi no hi l'escolt.
1: Ha dit que, bueno, que l'Hotel California és com la cançó dels Eagles.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ha dit això.
0: Vale, vale, pues sí, sí, sí. Tal qual, com, com la dels
1: sí, sí.
0: Eagles.
1: Sí, sí, Hotel California, sí, sí.
2: Molt bé. Total, fas alguna curres a València o simplement et dediques a donar el formatge i el vi?
0: Sí, ho sento, però és que no t'escolto.
1: Que si curres a València o només et dediques a donar el formatge i el vi?
0: Només,
1: tal com ho diu ell,
0: només, formatge, només dono el premi, només dono només el premi. Veuré les taules d'aquesta tarda, les de demà fins les 6 de la tarda i agafo un altre temps de tornada, perquè ja us dic, a mi això no m'ho subvenciona ningú.
2: Ja.
0: I clar, tanta pasta, una no, no puc, no puc, no arribo a tant ja.
1: Clar, clar.
2: Sí, sí, oh, això, vale, no et dic res perquè no em sents. Correcte. Vale, hi ha molts festivals, oi, aquest cap de setmana?
0: Bueno, aquest cap de setmana tenim a Lloret Negre, aquest està a prop de casa. A València, abans de Nadal, València Negra, que tu s'he citat, tenim a l'Ondinyent Negre i tenim a Alacant, el Mayo Negro, a la Universitat d'Alacant. O sigui, que tenim en un, cap, en un mateix cap de setmana quatre festivals de novel·la negra, que sapiguem, perquè potser pot haver-hi alguna jornada petita, algunes taules en biblioteques, o sigui, el gènere negre està clar que està de moda, també és cert que a tot se li diu negre,
2: yeah.
0: Quan no ho és, però bueno, sota el paraigua de la negritud, o de la negró, com vosaltres li vulgueu dir, hi ha moltíssimes reunions, moltíssims festivals, i que això dona molta vida tant a les editorials com als actors, perquè tenen un aparador per fer visible la seva obra, que d'altres gèneres no ho tenen.
2: Clar. Mira, estava mirant que, no sé si em sents, Char, o no?
0: Sí, digue'm, que estaves mirant què?
2: Estava mirant que el Micó ha enviat per la difusió ja un document per... Sí.
1: Que el Micó ha enviat...
2: El document, les bases...
1: Les bases...
2: Per al Canyelles Negre.
1: Per al Canyelles Negre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Diu que sí, sí. Tu la sents amb ella?
0: Canyelles, oi?
2: Exacte.
1: Sí.
2: Per al setè certamen literari Castell de Canyelles, es diu concretament, sí, sí, sí, i suposo que al web de l'Ajuntament de Canyelles ja deuen estar penjades les bases, també.
1: Se suposa, sí, si ell ho presenta així, sí.
0: I també us puc dir que també està oberta el del Castell de Canyelles, és un certamen de relats.
2: Ah.
0: Tant en català com en castellà. I té una dotació econòmica. Però per dotació econòmica, i la més important de totes les lletres negres a la península ibèrica és l'LH confidencial organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Biblioteca de la Bòbila, juntament amb l'editorial clandestina, que té una dotació de 12.000 euros.
2: Voilà, no està malament, eh?
0: A banda de la publicació del llibre,
2: sí, sí, sí.
0: I aquest també està ja... Les podeu trobar en el web de la Biblioteca de la Bòbila, de l'Hospitalet, i també, evidentment, al canal de l'Ajuntament. Premi LH Confidencial.
2: L'H de l'Hospitalet. Correcte. Alguna cosa més a afegir? Hola.
1: Alguna cosa més a afegir?
0: Pues no, res més que em feu la pregunta.
2: Ella està intrigada amb la pregunta.
0: Que la Mònica em faci la pregunta.
1: Dues preguntes,
2: sí,
1: Jan, dues.
2: Avui t'agafarem a traïció i et farem dues. Va, la primera, Mònica, és... te la faig a tu i tu li fas, sí, amb ella, perquè l'escolti bé. Qui va ser la intèrpret femenina de 007 contra el doctor No?
1: L'has escoltat?
0: No,
1: vale.
0: He sentit alguna cosa del 007.
1: Qui va ser l'intèrpret femenina del 007, el doctor No?
2: Contra
1: el doctor No.
0: No, no us he escoltat.
1: No em sents a mi tampoc?
0: No, ara una mica millor.
1: Ostres, és que jo t'escolto perfecte.
2: Sí, Torna, pues mira, repetim.
0: Ara tu t'escoltes.

0: torna-m'ho a repetir.
1: Vale. Qui va ser la protagonista, no? Era així? Femenina del
2: 007,
1: del 007 contra el doctor No.
0: Contra el doctor No?
1: Sí.
0: Ostres, em faran fora de l'associació.
2: Oh, i tant.
0: Oh,
2: i tant.
0: És
2: mític.
0: No?
2: És mític, doctor, això. No? Pensa en una prota mítica.
0: Potser la Úrsula...
2: Home, clar.
0: Clar. Ah, vale.
2: Clar.
0: Vale. Bueno, m'he salvat per los pelos.
2: Por la campana t'ha salvat, por la campana. Por les campanes de la Úrsula Andreu.
1: Doncs espera't que ara ve l'Hugo. Va, Joan Lluís.
2: Vale. I una segona pregunta, va.
1: Sí.
2: Relacionada amb la mateixa pel·lícula.
1: La mateixa pel·lícula, eh?
0: Vale.
2: Quin és el tema principal, la cançó principal d'aquesta pel·lícula?
1: Quina és la cançó principal d'aquesta pel·lícula?
2: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Una de les primeres podria ser del... Matt Monroe, no.
2: Quasi, quasi, però no.
0: Quasi. De la Shirley Bassett?
2: No.
1: No.
0: No.
1: Goldfinger, no.
0: No, aquesta és Goldfinger, no.
1: No, no, aquesta no, no. Aquesta no.
0: No, no ho sé. No ho sé, aquesta vegada ens suspendran, eh?
2: Era, però no, perquè era pregunta trampa aquesta, Charo. Sí. M'has sentit?
1: Diu que era pregunta trampa.
0: Era una pregunta trampa.
2: Aquí. Sí, perquè a la primera... El doctor No, el 007 contra el doctor No, és la primera pel·lícula de la sèrie del James Bond. Va?
0: Sí.
2: Correcte. I a la primera pel·lícula del James Bond no havia cançó principal de la banda sonora.
0: Vale. M'has volgut
2: aixecar
0: la camisa, eh?
2: Sonaven tres cançons enmig de la pel·lícula i la més famosa era Under the Mango Tree, sota l'arbre de mangos, aquella del Harry Belafonte, sí. Era la versió més coneguda, però ni surt la cançó a la pel·lícula.
0: No hi havia un tema principal.
1: No,
2: no hi havia un tema principal. Aquesta cançó del mango, que ara escoltarem la versió de l'àlbum, la canta la Úrsula, la tarareixa la Úrsula Andreu quan surt de l'aigua, la va tararejant, però la cançó no surt, no surt a la pel·lícula.
0: Aquesta setmana només he aprovat, la Xaropèdia ha aprovat i pels pèls.
2: Exacte, la matrícula d'honor no te la donem,
1: no.
2: Però bueno, és que jo suposo que en bandes sonores tampoc estàs tan posada com en altres continguts, clar.
0: És que saps què passa, que hi ha tantes coses que és impossible ja abarcar totes les lectures, totes les pel·lícules, tot és quasi impossible, inclús per mi.
2: Sí, no, i tant. Charo, doncs vinga, va, avui per acomiadar el programa...
0: Que sí. Vagi molt bé, em fotré una paella a la vostra salut.
2: Bo,
1: ben fet.
2: Ja t'entenem, apa que no. Vale,
0: no,
2: vale.
0: La faré demà, avui no, perquè
2: sí, home,
0: avui
2: sí.
0: No arribaré a l'hora de paella i la faré demà. Però no us preocupeu que la faré, us enviaré una foto.
2: I que arribi el formatge sense mossegar. Vale. Vinga.
1: Vinga, guapa, que vagi molt bé.
2: Un petonàs. Adéu.
0: Gràcies.
2: A tu. Adeu. Doncs, senyores i senyors, fins aquí avui el Le Weekend. Diguem-ne que avui ha estat un programa un palet més curt, però són coses que passen. Com que hem esmentat la cançó aquesta de la pel·lícula del Doctor No, i sempre acomiadem el programa amb una cançó de pel·lícula, qui millor que acomiadar el programa d'avui amb la Diana Copeland, que és la que surt a l'àlbum de la banda sonora, però no passa a la pel·lícula. La pel·lícula, com dèiem, la tarareixa directament la Úrsula Andreu. Doncs Underneath the Mango Tree. Mònica Montaner, amiga, bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Que vagi molt bé. Senyores i senyors, us saluda Josep Lluís Villanueva. Bon cap de setmana a tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast, anomenat La importància de l'escola entre els 0 i 3 anys. En primer lloc, ens volem presentar. Som la Martina, la Lucía, la Maria i jo, la Júlia, estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes. I avui parlarem d'un tema que considerem fonamental, que és la importància de l'escola entre els 0 i 3 anys.
1: Hola, jo sóc la Lucía i parlarem de que creiem que és important donar valor a aquesta etapa i entendre tot el que aporta al futur dels més petits, ja que moltes vegades es pensa que en aquesta etapa els infants només van a l'escola bressol o llar, però en realitat és un període clau per al seu desenvolupament emocional, social i cognitiu.
2: Bon dia, jo sóc la Martina i a més no només parlarem des de la teoria, sinó també des de la nostra pròpia experiència, ja que les quatre hem realitzat les pràctiques tant en llar d'infants i jo en el meu cas també en una escola. Hem pogut viure en primera persona tot el que implica aquesta etapa.
3: Molt bé, jo sóc la Maria i al llarg d'aquest podcast parlarem sobre els diferents aspectes com el desenvolupament en aquesta etapa, el paper dels educadors i educadores, la relació amb les famílies i també compartirem situacions reals que nosaltres hem viscut amb els infants.
0: Així que
3: comencem!
1: Com ha dit la meva companya Maria, parlarem primer de tot de la importància del desenvolupament entre els 0 i 3 anys. Per començar, és important entendre que els primers anys de vida són decisius. És quan el cervell es desenvolupa més ràpidament i es creen milions de connexions neuronals.
2: Exacte. En aquesta etapa es construeixen les bases de l'aprenentatge, del llenguatge, de l'autoestima i de la manera de relacionar-se amb els altres.
3: I també és quan els infants comencen a explorar el món, a tocar, a experimentar, a moure's... Tot això forma part de l'aprenentatge, i no és casual, sinó que respon a una necessitat natural de descobriment.
0: Durant les meves pràctiques a la llar d'infants al Drac, de Vilanova i la Geltrú, el primer mes vaig estar amb el grup dels més petits, que eren els lactants, on el tracte era molt més individual i basat en el contacte i la seguretat, com agafar-los en braços o acompanyar-los en rutines, com el canvi de bolquer, per exemple. Després vaig passar al meu grup d'IU petits, que es diu els koalas, que eren infants de 1 a 2 anys, on ja tenien més autonomia. He pogut veure com aprenien explorant i provant per ells i elles mateixes i els hi he pogut acompanyar quan han començat a dir les seves primeres paraules, les seves primeres passes i a poc adquirien més autonomia. La veritat és que ha estat un procés preciós i molt enriquidor.
1: I en el meu cas estic treballant com a auxiliar a la llar d'infants Les Marietes de Cunit amb infants de 0 i 1. He vist com fins i tot els més petits aprenen constantment, reconeixen veus, reaccionen a estímuls, comencen a comunicar-se. És impressionant.
2: I aquí és on l'escola infantil juga un paper fonamental perquè ofereix un entorn segur, estimulant i adaptat a les seves necessitats.
3: I per això ja no diem guarderia, sinó que diem llar d'infants, perquè no es tracta només de cuidar o guardar, sinó d'educar des del primer moment amb intenció pedagògica.
2: Ara parlarem sobre el paper de l'escola infantil. A les escoles infantils tot està pensat, tant els espais, els materials, les rutines, res no és casual ni del mateix moment.
3: Jo vaig fer les pràctiques a l'Escataret, a una llar de Vilanova i la Geltrú, i vaig passar per tots els grups, tant d'I0, I1 i I2, i vaig poder veure com cada aula estava adaptada a cada edat d'infant, amb material específic i que fomenta la seva autonomia i la seva curiositat.
0: Sí, per exemple, els recolzs de joc permeten que els infants desenvolupin autonomia i prenguin petites decisions. Jo ho veia molt al meu grup quan volien escollir els infants a què volien jugar.
1: També les rutines. Les rutines són molt importants, com l'hora de menjar o de dormir. Els donen seguretat i estabilitat emocional. A les Marietes els infants saben què passarà en cada moment del dia i això els hi tranquil·litza molt.
2: Jo vaig estar a la Draga de Cubelles fent pràctiques durant l'estiu i ara mateix estic a l'escola Llavets de Vilanova i la Geltrú. Sí que és veritat que es pot veure la diferència entre l'etapa dels 0 als 3 i dels 3 als 6, ja que aquesta base que es crea des de ben petits es nota molt més endavant. I es veu la diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que no, ja que tenen més autonomia i seguretat.
1: Això és veritat, Martina. I una cosa que és molt important és el joc, que a través del joc tots els infants ho aprenen absolutament tot.
0: Doncs sí, Lucía, estic d'acord amb tu. El joc no només és diversió, sinó que és la principal eina d'aprenentatge en aquesta etapa.
3: Ara seguirem parlant sobre el vincle afectiu i la seguretat, ja que creiem que és un aspecte clau quan es crea aquest vincle amb els educadors. Aquest vincle es construeix a través de la convivència diària, amb mirades, paraules, contacte, rutines i la manera de com l'adult respon a l'infant, dia a dia. El vincle amb la família és únic i indiscutible, però el dels educadors és complementari i molt avaluós, i no per això és més important.
0: Doncs sí, quan un infant se sent segur i estimat, està molt més disposat a explorar i aprendre, I jo, al TRAC, a la meva llar, vaig veure com els infants buscaven molt el contacte i la mirada amb els educadors i educadores.
1: A mi em passa cada dia treballant. Molts infants necessiten una abraçada o simplement que els hi parlis amb calma per sentir-se tranquils.
2: Aquest vincle no es crea d'un dia per l'altre, sinó que necessita temps, paciència i molta sensibilitat per part de l'educador.
3: Això demostra que la relació emocional és tan important com qualsevol activitat educativa. Nosaltres normalment pensem que les activitats són el més important de la llar, però aquest vincle a reforçar i fer també és molt important.
1: I, a més, una bona adaptació a l'inici de curs és fonamental per crear aquest vincle, tant amb els infants com amb les famílies.
0: Molt bé, doncs ara, al bloc 4, parlarem de la relació amb les famílies. L'escola infantil no substitueix la família, sinó que la complementa. I com ja hem dit abans, volem recalcar la importància que té l'etapa de l'adaptació, ja que és el moment on es crea el vincle més fort de confiança i de seguretat, tant com per parlar amb les famílies com amb els infants.
1: Sí, Júlia, i també és molt important la comunicació entre educadors i famílies. És clau pel benestar de l'infant. Hem d'estar en relació constant.
3: Exacte. Jo a l'escataret recordo com cada dia es feia un traspàs d'informació molt detallada. Si havia menjat bé, si havia dormit bé, si estava trist o molt més actiu. La família preguntava i les educadores li traspassaven la informació perquè estiguessin tranquil·les.
2: Penseu que també és molt important escoltar les famílies, entendre com se senten i acompanyar-les, ja que estem deixant el seu nen amb gent que realment no coneixen fins que ja ha passat un cert temps.
1: I això passa sobretot amb els més petits, perquè deixar el teu fill o filla a l'escola per primera vegada no és fàcil.
0: Per això, crear confiança amb les famílies és tan important com crear-la amb els infants. Molt bé, doncs ara en aquest bloc parlarem de les nostres experiències personals. En el meu cas, com ja he esmentat abans a la meva llar, al DRAC, vaig aprendre que la paciència és clau. Cada infant té el seu ritme individual i no podem forçar-los. També vaig veure com petits gestos, com una mirada o un somriure, poden generar molta seguretat.
1: Jo, treballant a les Marietes, el que més m'ha impactat és veure com evolucionen tan ràpid. En pocs mesos passen de dependre molt de l'adult a començar a fer coses sols. És increïble el canvi que han fet des que vaig començar fins ara.
2: A mi m'ha ajudat molt veure les dues etapes, tant de 0 a 3 a la Draga com dels 3 als 6 al Llebeig. A la Draga vaig viure més la part emocional i de cures, sobretot perquè estàvem els més petits. I al Llebeig, que estic als 3 cursos, he vist més com tot això té continuïtat en l'aprenentatge més estructurat.
3: Durant la meva experiència a l'escataret vaig poder entendre realment la gran importància d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. Abans de viure-ho de prop, pensava que aquest període estava més centrat en la cura bàsica dels infants dia a dia, com el canvi de bolquer o el fet de donar el menjar, però vaig descobrir que és una etapa clau pel seu desenvolupament global en tots els aspectes.
2: I finalment, destacar la importància de treball en equip entre els educadors i educadores.
0: Molt bé, doncs per acabar, podem dir que l'etapa de 0 a 3 anys no és només una fase de cura o aquest concepte que es té de que la llar és on guardem els infants, sinó una etapa educativa fonamental que ajuda en el desenvolupament de tots els infants.
1: L'escola infantil contribueix al desenvolupament integral de l'infant emocional, social i cognitiu.
2: El paper de l'educador és clau com a guia, acompanyant i figura de referència.
3: I també hem vist, a través de la nostra experiència, que és una etapa molt intensa, però alhora molt enriquidora.
0: Esperem que aquest podcast hagi servit per donar valor a aquesta etapa tan important.
3: Ja que en aquests darrers mesos, com haureu vist, han estat convocades diverses vagues educatives on han participat docents i personal educatiu amb l'objectiu de donar-li més importància a aquesta etapa, del 0 a 3. I des d'aquí, com a futures TEIs, volem donar el nostre suport.
0: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio
6: què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: fer sols.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: A l'altra banda del fil telefònic tenim a la directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz. Benvinguda.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Sònia. Avui volem parlar d'una banda sobre doncs aquesta situació que s'està vivint, que s'està veient dia a dia, no? Aquestes vagues que hi ha. Tenim un comunicat del claustre, no? Al vostre portal, on expresseu també doncs una mica l'acció, no, de l'Institut Cubelles davant de tot aquest tema que està afectant, no, a nivell general.
3: Sí, efectivament. Nosaltres, a mitjans del mes de març, doncs, vam publicar a la nostra web un comunicat de, bueno, dels treballadors i treballadores, dels docents d'aquí de l'Institut, en el qual doncs fèiem doncs, que ens havíem sumat doncs a una sèrie de propostes que s'han dut a terme doncs a nivell de tot Catalunya. De totes, en el nostre cas, en la majoria dels centres dels serveis territorials del Penedès. I aleshores, et dic, ve a ser una sèrie de propostes que van en sintonia amb d'altres centres de la resta de centres del Penedès, que doncs això, que és el tema de les sortides de fora de l'horari lectiu, doncs totes aquelles que aquest curs encara no estiguessin compromeses, doncs aturar-les, deixar-les en stand-by. Després també doncs l'activitat del centre a través de les xarxes socials i del nostre web, doncs també aturar-la, participació en formacions, tota una sèrie d'aspectes que venen a donar-se fora de l'horari lectiu. I després, doncs, dic, i també amb la vista de si aquest conflicte pues no s'acaba desencallant properament, doncs també seria una qüestió que es traslladarien al curs vinent, al curs 26-27, on tindria on es prolongaria. En el moment, la qüestió és aquesta. Tota aquella activitat fora de l'horari lectiu que no estigués compromesa, doncs la deixàvem cancel·lada.
2: Per tant, doncs una mica nosaltres també des de Ràdio Cubelles anunciàvem que són totes les direccions, tant de les escoles com de l'Institut, de tot el Garraf, no?, que doneu suport a aquestes reivindicacions també aprovades per assemblees dels centres, aquestes protestes també acordades pels docents, no?, davant també aquesta vaga que s'està vivint en el món de l'ensenyament, no?
3: Sí, clar, tenim aquest mes de maig tot un seguit de vagues convocades, de mobilitzacions, i la setmana passada aquí a l'Institut doncs vam tenir dues jornades de vaga de docents i també un dia de vaga d'estudiants convocada pel Sindicat d'Estudiants, i després venim a tenir noves convocatòries de cara a la setmana vinent. I sí, certament, tots els centres educatius del Garraf, totes les direccions dels centres educatius del Garraf, doncs donem suport en aquestes mesures, i així també ho hem fet públic. Venen a ser unes reivindicacions ja que s'han, doncs això, prou conegudes per tothom, que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que doncs això, que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. i és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
2: Uh-huh. Demaneu també aquesta reducció dràstica de la burocràcia. Igual la gent no acaba d'entendre quan feu referència a aquest punt, no? La burocràcia que potser pot haver internament en un centre, no? No sé si ens referim potser a l'hora de demanar més suport de personal o les qualificacions, avaluacions... Quan parleu de burocràcia, és que és lenta la burocràcia en molts àmbits?
3: A veure, és que ens afecta aquí als centres educatius i afecta, per suposat, a tots els àmbits. Estem veient de quina forma aquest augment de tràmits, de digitalització, de control, de seguiment, que contínuament estem immersos en tràmits i més tràmits, per demanar qüestions molt simples i molt senzilles, i que molts cops acabem què? Doncs destinant tant de temps a tota aquesta burocràcia que no arribem a fer el bàsic, que és el servei educatiu, és l'ensenyament. I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que ve a ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
2: Mm-hmm. No sé si vol afegir alguna qüestió més en referència també a aquest curs, no? Es parlaven de doncs, aquestes colònies, doncs, aquestes activitats, inclús les graduacions, temes que poden afectar al llarg doncs, d'aquest curs i el vinent. Com, en aquest cas, el que estava organitzat sí que tira endavant o com queda?
3: Bueno, doncs, en primer lloc, el que vull és agrair, aprofitar aquest moment per agrair el suport de les famílies i el suport en especial de l'AFA, de l'Associació de Famílies d'aquí de l'Institut Cubelles, pel suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions, perquè està clar que és en benefici de tothom. I després, pel que fa a les graduacions, en aquest sentit, doncs, serà l'AFA la que les tirarà endavant i aquestes graduacions, tant a quart d'ESO com les graduacions de segon de batxillerat que fem aquí a l'institut, es donen a terme gràcies a la implicació de l'AFA, que es durà a terme. És a dir, es mantindran en les dates que tradicionalment es fan, això del divendres 12 de juny, la de quart d'ESO, i la de dimarts és 16 de juny, la de segon de batxillerat, però gràcies doncs, això, a l'organització que durà a terme l'associació de famílies d'aquí de l'institut. És a dir, el suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions i després el suport que estan donant a l'organització indubtablement d'uns esdeveniments tan importants com són les graduacions de quart i de segon de batxillerat.
2: Uh-huh. Bé, deixem aquest tema, si no hi ha res més a dir. Sònia, parlem també d'aquesta sessió informativa sobre el batxillerat, no? De cara a la preinscripció pel curs 2026-2027.
3: Sí, nosaltres, en les dates que has comentat, doncs, vam organitzar una sessió informativa sobre com és estudiar batxillerat a l'Institut Cubelles. Vam tenir una gran afluència. Van assistir doncs, aproximadament això, gairebé 100 persones. La veritat és que la preinscripció en els darrers tres cursos doncs, està anant molt bé, en el sentit doncs, que cada vegada és més l'alumnat que es gradua aquí a l'ESO que obté l'ESO aquí a l'institut, alumnat de quart d'ESO tant de l'Institut Cubelles com de l'Institut Les Vinyes, que decideix continuar estudiant el batxillerat aquí en el nostre centre. Ja s'ha dut a terme la preinscripció ja va finalitzar i vam acabar amb 31 preinscripcions per primer de batxillerat d'alumnat no matriculat actualment a quart d'ESO. Després d'aquestes xifres, doncs s'haurà d'afegir tot l'alumnat que obtingui el títol d'ESO que estigui actualment matriculat a l'institut, i és d'esperar que arribem a les xifres a les que hem arribat els darrers anys de tenir tres grups de primer de batxillerat amb aproximadament al voltant d'uns 100 alumnes matriculats. I per tant, doncs això, estem molt satisfets de com ha anat aquesta preinscripció, però això no ens ha de, no ens ha de deixar de banda el tema, un tema que aquí a l'institut i aquí al municipi, juntament amb l'Ajuntament també, doncs que ja fa temps que portem demanant i que portem treballant, que és l'ampliació de l'oferta postobligatòria. Estem molt contents de com ha anat la preinscripció al batxillerat i ens agradaria doncs, que, a més del batxillerat de l'Institut Gubelles, doncs, el postobligatori s'ampliés aquí, ja sigui en cicles, ja sigui amb noves modalitats del batxillerat, com pot ser el batxillerat general, que ja fa un temps que anem darrere de demanar-lo.
2: Actualment, bueno, les
3: modalitats... Que ja l'hem demanat i que anem darrere de que ens el concedeixin.
2: Actualment les modalitats són humanitats i ciències socials, no?, i ciències i tecnologia, i sí. Us agradaria ampliar a modalitats, dius, generals.
3: Sí, el batxillerat general, que la finalitat és en si mateix d'obtenir el títol en batxiller. No està pensat, tan pensat d'allò de per les modalitats, per anar a l'ESPAU, per anar a la universitat, com d'obtenir el títol de batxiller, ja sigui per anar a cicles de grau superior, com per accedir a llocs de treball on la titulació exigida vingui a ser el títol en batxiller. I per tant ve a ser un batxillerat que és més flexible, un batxillerat doncs que principalment la matèria comuna de modalitat ve a ser unes matemàtiques orientades doncs això que us acabo de dir, i aleshores això donaria resposta a un perfil d'alumnat que ara per ara la resposta que li estem donant és una mica rígida davant de les seves necessitats.
2: Són demandes que feu ja de fa anys, no?, aquesta ampliació, sí, de l'oferta postobligatòria. Sí, sí. No sé quina resposta teniu per part d'ensenyament, doncs, si és un problema d'espai del centre o de recursos humans, o no sé si teniu alguna resposta al respecte.
3: A veure, la veritat és que el batxillerat general d'espai no requereix pràcticament més del que ja estem emprant pel batxillerat que tenim actualment. El tema cicles ja és una altra qüestió, i la veritat és que aquí resposta directa del departament ben poca. Ja fa molt de temps que és un tema que anem comentant, no s'entén molt bé aquesta manca de resposta o resposta ambigua que en algunes trobades presencials hem tingut, i que l'Institut Covelles ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles, i és un tema que està sempre com, bueno, pendent, i no s'acaba de tractar de forma decidida per part del Departament d'Ensenyament i d'Educació i de Formació Professional. I la veritat és que ja és una qüestió, crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei doncs això, de la comunitat educativa de Cubelles, de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
2: Doncs, Sònia Ruiz, no sé si hi ha alguna qüestió que no li haguéssim preguntat que volgués comentar per acabar aprofitant els últims minuts d'aquesta entrevista.
3: Doncs el que estàvem dient, és a dir, són moments en els quals doncs, cal tenir clar que cal apostar per l'educació, per l'educació pública, i que hi ha qüestions que ja és important que d'una forma decidida tots els agents implicats especialment al Departament d'Educació, doncs que posi els recursos necessaris per tirar endavant i perquè hi hagi una educació de qualitat. I especialment és important que doncs el que comentaven, que s'ampliï i que es pugui arribar a moltes més necessitats i a moltes més situacions i perfils del que actualment, ja que la resposta que estem donant és, en el meu parer, excessivament rígida.
2: Doncs, directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz, deixaríem aquí l'entrevista i seguirem pendents, no?, de com ha evolucionat tot plegat el món de l'ensenyament i les novetats que pugueu oferir des de l'Institut Cubelles. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamatsu.
4: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
5: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xerxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial, és un analgèsic també molt fort, després també serveix per regular tot el que és el sistema immune, després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val? Perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan, bueno, s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé pues, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per, doncs, per caçar moixons, ocellets. Ho es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui, des de l'escola Charles Ribel, tenim amb nosaltres a diferents alumnes que ens acompanyen aquí a la ràdio i primer de tot el que farem serà demanar-los que es presentin. Comencem per la meva esquerra, com et dius?
1: Dylan.
0: Dylan, què tal, com estàs?
1: Bé.
0: És la primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí. I què tal, com ho portes això?
1: Bé.
0: Fa il·lusió? Sí. Seguim. Qui més tenim amb nosaltres?
2: Víctor.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé.
0: Estàs contenta avui de participar, sí, de la ràdio?
2: Sí.
0: Molt bé. Seguim, va, més presentacions. Qui més tenim aquí a la taula?
3: Vera.
0: Què tal, Vera?
3: Bé.
0: Bé, contenta?
3: Sí.
0: Sí? Val, també et fa il·lusió això?
3: Sí.
0: Sí? Val. I finalment...
4: Jo em dic Max.
0: Què tal, Max?
4: Bé.
0: Content, també?
4: Sí.
0: Sí? Val. Vinga, doncs anem a parlar avui de les mascotes, val? A través d'un text que heu pogut llegir. Diu, un gat o un gos no és una joguina, sinó un amic pelut. I explica que no són una joguina, sinó que, clar, que quan nosaltres adoptem un gat o un gos o qualsevol altra mascota, som responsables del seu creixement, de que estiguin bé, de les seves necessitats. Per tant, bé, és una responsabilitat. No sé, primer de tot, si preguntar-vos si teniu mascota o no, o si us agradaria tenir una mascota. Bé, comencem per l'esquerra.
1: Jo tinc un gos i... I ja està.
0: I com es diu aquest cos?
1: Draco.
0: Draco. Vinga, més presentacions.
5: No tinc animals, però m'agradaria tenir.
0: Sí? Què t'agradaria tenir?
5: Un gos.
0: Un gos. I tindries clar quin nom tindria aquest gos?
5: No.
0: Hauríem de pensar, eh?
5: Sí.
0: Molt bé, què més?
1: Va. Jo tinc un gat que sí? Es diu Rudy i és petit.
0: I és petit. Val. Per què? Què més?
4: I jo tinc un gat i es diu... Pequi i té i és molt petit.
0: Molt bé, doncs hem fet les presentacions, no, d'aquestes mascotes i en tot cas anem a recordar una mica els que teniu mascota, no? Què vau fer el primer dia que va arribar aquesta mascota a casa i no sé, si vau prendre vosaltres la decisió, si van ser els pares, com va anar una mica a l'hora de reorganitzar una mica la feina, no? Perquè arriba una mascota i hem de tenir cura de moltes coses. Va, per aquí, a l'esquerra. Com ho recordes tu? No sé si eres petit, si eres ja ara més gran.
1: Era petit.
0: Per tant, no te'n recordes massa, no? O sí? Sí? Com ho recordes, va?
1: Que els meus pares... Lo...
0: Que van portar el Draco? Deies
1: sí.
0: Que és del gos, no?
1: Sí.
0: I quin tipus de gos és, el Draco?
1: Un botellet.
0: Val. És un gos... jo ara no, clar, no conec les races, però és gran, petit...
1: Petit.
0: Petit. El podem tenir a casa?
1: Sí.
0: Sí? I clar, ho teníeu tot a punt? O a l'hora d'anar a buscar el gos, no sé si el vau comprar o el vau adoptar, o el vau comprar. Clar, què vau tenir en compte, no? Perquè el Draco necessita coses, no?
1: Pues fuimos a comprar tot.
0: Clar, com, per exemple, no sé, suposo que on dorm el Draco?
1: En su cama.
0: Té un llitet, val. I bé, suposo que també menja, no?
1: Sí.
0: I fa les seves necessitats.
1: Sí.
0: Com ens organitzem? O sigui, com us organitzeu a casa? Que algú treu el Draco a passejar?
1: Sí, us... la meva mare.
0: Sempre la teva mare o compartiu a vegades una mica?
1: Sí.
0: Compartiu, no?
1: Sí.
0: I el menjar? Menja molt el Draco?
1: No.
0: No. Però clar, heu de tenir cura, no? De que no li falti de res. Sí. Aigua, no?
1: Sí.
0: Té joguines, també?
1: Sí.
0: Sí. I com es porta a casa el Draco?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Perquè quan el vau acollir a casa era molt petit o ja...
1: Molt petit.
0: Molt. Per tant, li vau haver d'ensenyar moltes coses,
1: sí.
0: No? Clar, perquè a vegades quan són petits són com els bebès, no? Que van creixent i fan malifetes, diguem-ho així. Educar un gos és fàcil?
1: Sí.
0: Sí? Val, tu, vosaltres no heu tingut problema, no. Hi ha famílies que sí, perquè a vegades doncs això, ens pensem que ho sabem, no, fer, i tot és un aprenentatge, no? En tot cas, quan anem de viatge, clar, que aquell gos no el podem deixar sol. Què fem? El deixem amb un familiar, amb un amic... amb un familiar que ens el cuidin, però no el deixarem mai sol, no? Val. Vinga, anem a preguntar, tu no tens mascota, però a tu t'agradaria, no?
1: Sí.
0: Creus que és una responsabilitat també adoptar una mascota?
5: Sí, jo diria que sí.
0: I què tindries tu en compte a l'hora d'adoptar? Aniries a una protectora? El compraries també? quina opció creus?
5: Jo l'adoptaria.
0: Tu l'adoptaries. Sabem, no?, que hi ha molts gossos i gats que els han abandonat, no?, i que estan allà en un refugi. Què en penses d'això, d'aquest abandonament, que a vegades hi ha gent, no?, que ho fa, no?, que bé, compra un gos, un gat, l'adquireix un temps, es cansa, l'abandona, n'hi ha que acaben atropellats, altres que acaben en protectores, en refugis. Què en penses d'això?
5: Penso que és molt malament perquè, clar, si tu l'has comprat i l'has adoptat, el tens que tenir per tota la vida.
0: Per tant, dèiem aquesta responsabilitat, no? I què creus tu? Perquè tu ara no el tens, no? Però si el tinguessis, què valoraries a l'hora d'adquirir, doncs, una mascota?
5: Doncs pues moltes coses.
0: Com, per exemple, va, què tindríem en compte?
5: Doncs pues que es portassi bé, que...
0: Clar, què triaríem? Un gos gran, un petit? Quin tipus de gos, en el sentit que a vegades tenim una casa molt gran o un pis molt petit? O no tenim, no sé, lloc, tampoc, o depèn de quin tipus de mascota. Parlem de gossos, però podríem tenir gats o una tortuga o un peix, qualsevol cosa.
1: Gallina.
0: O les gallines, ara estic escoltant de fons. Ara ja en parlarem també de les gallines. Què tindríem en compte, doncs? Que el podem mantenir, no?
5: Sí.
0: Que tingui un espai.
5: Clar, que tingui un espai molt gran, perquè si, és molt, si tu tens un gos o un gat que li agrada córrer i això, doncs tens que tenir un espai molt, molt gran perquè corri i això.

0: organitzar-vos una mica, no? Preparatius, no?
1: Sí.
0: Sempre. I què, com van anar?
1: Vam anar a comprar unes llaunes de menjar i un lloc per fer les seves necessitats.
0: I tot va anar bé a la perfecció, és a dir, no hi havia problema a l'hora de qui el treu a passejar o qui neteja o qui prepara el llit o...
1: No. Ho fem tots.
0: Tots. Aneu repartint un dia un, l'altre dia l'altre, no?
1: Sí.
0: I què aporta també la mascota? Què us aporta? A part de companyia, clar, deuen haver moments també d'alegria, no? No sé si rieu, us fan alguna malifeta...
1: Sí, quan... quan juguen algunes vegades ens pot aranyar o fer mal, però ho fan jugant.
0: Quan juguen. Va, anem a escoltar també, deies un gat, no?
1: Sí.
0: Es diu?
1: Rudy.
0: Rudy. Què tal el Rudy?
2: Bé, però té una història llarga.
0: Sí?
2: No el vam adoptar ni el vam comprar. El meu pare, un dia estàvem fora i el meu pare es va quedar a la nostra casa. I tenim un local. I va veure que amb un cotxe, una roda... s'escoltava com si un gat estigués maullant. Va anar a mirar i era un gat molt petit, tenia setmanes. El va intentar treure, va intentar que nosaltres no el veiéssim fins que no arribéssim i vam arribar abans. I després el vam pujar, me'n recordo que el vam pujar en una caixa, jo tenia 5 anys, el vam pujar en una caixa, el vam deixar al terra i va córrer fins a baix del sofà. I pensàvem que era una noia i li vam ficar a roda, perquè com que el vam trobar una roda, però després ens van dir que era un noi i li vam ficar a Rudy. I ara és molt gran.
0: Molt bé, quina història més maca, la veritat. Bé, i com ha anat, doncs, quan el temps que porta el Rudy a casa? S'ha portat bé, ho ha hagut d'educar-lo...
2: Bé, si tu li dones alguna xutxa saps fer uns quants trucs.
0: Sí?
2: Sí, que li hem ensenyat.
0: Ah, doncs és espavilat el Rodi, I què t'aporta el Rodi, també? Clar, perquè a vegades dius, és que m'aporta moltes coses, no? Només companyia, és que m'ho passo molt bé amb el Rodi.
2: M'aporta tranquil·litat, estic segura quan està ell i alegre.
0: I alegria, Molt bé, aquí el text ens parla això, aspectes a tenir en compte abans d'adoptar una mascota, ens parla d'això, no?, de que hi ha d'haver un consens familiar, és a dir, que tothom ha de voler, que tota la família hauria de participar, no?, en aquest procés d'adopció, repartir tasques entre adults i nens, l'estil de vida, que sigui compatible amb la mascota, clar, si viatgem molt, clar, ha de ser compatible. Què faríem si viatgéssim molt? Podríem tenir una mascota? Clar, perquè què fem? Si estem treballant i cada setmana ens fan viatjar. Clar, la mascota no la podem portar a qualsevol lloc, no? No sé si heu viatjat vosaltres amb mascotes.
1: Jo no.
0: No, val. Imaginem-nos que tenim una feina que ens fa viatjar molt i hem d'anar doncs, a hotels. Clar, hi ha hotels que accepten, no? Mascotes, altres no. És més compatible si no viatgem tant, no? Si tenim una feina més tranquil·la. Què en pensem?
2: Jo crec que si tens mascota i viatges molt, la deixes sempre sola amb una altra gent i pensa que és la teva responsabilitat, no d'uns altres. Si viatges molt, no és per tenir mascotes.
0: Clar, tu has de plantejar, Aquí també ens ho diu en aquest text, diu vacances, no? Clar, un animal tampoc es pot quedar sol, no? I llavors hem de pensar que hem de ser responsables i quan fem vacances, que podem fer, hem de buscar una opció, no? I la nostra opció seria, doncs, buscar què? Què buscaríem en el cas? Perquè quan feu vacances, què feu amb el Rodi?
2: Jo el deixo a la meva casa, però amb els meus avis.
0: Ah, val.
2: I li fiquem molt de menjar abans d'anar-nos, perquè tarden una mica en venir els meus avis. Llavors, no ens anem molt, o sigui, molts dies, sinó
0: poquets
2: i de tant en quant.
0: Clar. Això passa, no? Les vacances, què fem, no? I aquí també, clar, opta perquè hi ha llocs, no?, que et cuiden la mascota, clar que també és un despendi, i altres maneres, doncs, és allò, algun familiar, no?, que ens pugui ajudar, també a la família, no?, perquè em sembla que ho vam dir per aquí, no?, que a vegades deixem la nostra mascota a càrrec d'algú, no?
2: Sí.
0: Sí. I creieu que el Nadal és un bon moment per adquirir una mascota? Què en pensem? Què en pensem? El Nadal és un bon moment o creieu que millor una altra època de l'any? Vinga, endavant.
3: Jo crec que per alguna gent

0: Seria un bon moment perquè és quan tu estàs més amb la família i això, però hi ha per gent que a lo millor li agrada més un altre moment.
1: I què pensem per aquí a la dreta?
2: Jo penso que tindria que ser una altra època perquè estàs al Nadal de festa i això i no estàs per la teva mascota.
1: I més opcions, més opinions, vaja.
3: Jo penso que no és la millor època perquè gastes molt i tens que comprar-li l'aliment, les joguines, el seu llit i l'arenero. Llavors gastes molt i el Nadal has gastat molt més. Jo no veig que sigui bon moment.
1: I, finalment, alguna
2: Jo
1: opinió més?
2: crec que sí.
1: És bon moment, sí? Per tu, el Nadal és bon moment perquè... Quina seria la teva aportació? Tens més temps, el Nadal? Cadascú ha dit una cosa, no? A vegades gastem molt per Nadal i potser no és la millor època, altres que potser disposen de més temps, altres doncs, que pensen, doncs sí, perquè mira, vull fer un regal, doncs va, li regalo una mascota, tot i que, clar, aquí el text ens ho està dient. No és una joguina, tampoc, eh? Hem de pensar també en la responsabilitat.
0: Hi ha per alguna gent que pot ser que tingui molt de diner i clar, que pugui, que aquella època sigui molt bé perquè té molt de diner, pot comprar-li tot, però hi ha gent que també té diners però per Nadal no té molts i s'espera fins a una altra època per comprar-li pues, o adoptar algun gat.
1: Per tant, depèn també de l'economia de cada casa, no? I de, sobretot, una paraula que ha anat sortint, no? Hem de ser responsables, sobretot no pensar que és una joguina, eh? Que és per tota la vida. O sigui, aquí una mascota l'hem de cuidar com si, vaja, com si fos una persona, eh? I ja per acabar, per fer una conclusió, no? Com explicaríeu que això, el tema dels preparatius, si són importants o no, i si adoptem un cadell, què hem de tenir en compte? Va.
3: Hem de tenir en compte que estigui segur, que no, o sigui, que no es senti còmode, que no estigui malament perquè no és incòmode, també té que tenir menjar perquè si no, pobra, es moriria, no veu ni menja. I tindria que tenir també una mica de carinyos perquè si no es sent sol.
1: Clar. Per tant, hem de portar moltes coses, eh? Alguna conclusió més? Què més afegiries? Que anem tancant aquest tema, que passarem a un altre. Alguna cosa que ens haguem deixat? Penseu alguna coseta més, no? Doncs bé, deixem aquest tema, anem a la segona part del programa, parlem del món de la ràdio i anem a fer aquesta roda de preguntes. Qui vol començar? Va, qui s'atreveix a començar? Segona roda de preguntes. Vinga, endavant, doncs. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
0: Pues podcast i
1: Quin tipus de programa t'agradaria escoltar? Si tu poguessis triar, què t'agrada així a nivell musical o temàtica? De dir, a mi m'agraden els esports, el temps, el cine...
0: a mi m'agradaria escoltar com, per exemple, el podcast de Ràdio Cubelles o d'altres llocs.
1: Val, però qualsevol tipus de tema, com avui, per exemple, estem fent una gravació que és sobre tertúlies educatives, no? Amb escola, no? Amb nens i nenes de la vostra edat, que esteu a cinquè. Això seria un programa, no? De dir, mira, m'agraden les tertúlies, amb espais d'opinió i, a més, que siguin escolars d'aquí de Cubelles. Això seria una opció. Va bé aquest programa o triem un altre?
0: Sí, a veure, depèn perquè a mi em pot usar un gust i a altres li pot agradar, però a mi m'és igual perquè mentre a mi m'agradi, està tot bé.
1: A tu la ràdio Cubelles en general. Molt bé. I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
0: Res, que per exemple quan estic avorrida me la puc posar i així n'escolto alguna
1: I si pogués recomanar una cançó, quina seria? O un estil de música, el que vulgueu. No sé si teniu algun estil especial. A vegades ens agraden les músiques d'èxit, no? Les comercials. Altres que li agrada el hip-hop, o que li agrada el reggae, que li agrada el heavy, la música clàssica, la música catalana, no sé.
0: Jo sí recomanaria alguna cançó, és una que es diu Perla, que és la nova de Rosalía,
1: Sí?
0: i Si fos un estil, doncs... pues... l'urbà.
1: Molt bé. Un llibre, va. Què recomanem, un llibre?
0: No sé, perquè...
1: s'agrada la poesia, la narrativa, el còmic, no sé.
0: A mi m'agraden els còmics i també m'agraden els llibres així normal, però si tingués que recomanar algú, doncs pues no sé.
1: D'aventures? De misteri?
0: Sí, d'aventures, misteri.
1: Uh-huh. Una pel·lícula.
0: Pel·lícula?
1: Sí.
0: Pues a mi m'agrada una que es diu Sol en casa, que m'agrada molt i pues recomanaria aquella.
1: Clar, a més hi ha moltes, eh? La 1, la 2, la 3, sí. No? Sí, sí. Molt bé, ara passem al teu company. Què t'agradaria escoltar tu a la ràdio? Què t'agradaria? Esports? No sé si practiques...
2: esports.
1: Sí? T'agrada algun esport concret?
2: Sí.
1: Què t'agrada? Va, quin esport?
2: El futbol.
1: El futbol, vinga, retransmissions esportives i a més, no sé si estàs en un equip o no. No. Què t'agrada algun equip, però? Segueixes algun equip? El Barça, el Madrid, l'Espanyol? No. En general t'agrada el futbol. Vinga, què et fa sentir la ràdio? Què et fa sentir? Tu quan l'escoltes et fa companyia, em sento acompanyat, em sento alegre, motivat.
2: Alegre.
1: Sí. Si poguessis recomanar una cançó, quina seria? Una cançó, un estil... Sí. Què t'agrada a tu? Música comercial, el reggaeton, no sé... la música, allò, rock. Hi ha gent que li agrada molt. Ah, et dona igual. Tots els estils, pots dir. Tots els estils, sí? Ens quedem amb això. Un llibre. Un llibre... No sé si esteu llegint algun llibre aquest any. No recordes. Però t'agrada l'aventura?
2: Sí.
1: Sí? Vinga, doncs ens quedem amb un llibre d'aventura. Una pel·lícula. O sèrie, que a vegades és més fàcil això de les sèries. O estil, de pel·lícula, no sé si us agrada molt la por, pel·lícules de por.
2: De por.
1: Sí, ja ho sabia jo, això. Vinga, va, cap a la part dreta, que acabem. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: A mi m'agrada escoltar els esports, concretament el futbol, i els esports, quan escolto.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: No sé.
1: O un estil, que vulguis.
2: Hip-hop.
1: Hip-hop. Un llibre. No sé jo si llegiu massa, Ens està costant això del llibre, No sé si us agrada... per alguna temàtica així de misteri, d'aventura, d'intriga?
2: Algun llibre que sigui de por.
1: De por. I pel·lícula?
2: En una sèrie.
1: Vinga, som-hi.
2: Jo recomano Stranger Things.
1: Vinga, doncs, última paraula, anem cap allà. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: Música.
1: Què et fa sentir la ràdio? Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Una cançó catalana.
1: Un llibre?
3: De misteri.
1: I una pel·lícula?
3: Una sèrie.
1: També, sí.
3: Es diu Herstopper.
1: Val. Molt bé, doncs ara sí, lema de Ràdio Cubelles, anem a posar la millor veu que tingueu, farem roda, no? Començarem... Vinga, començarem per tu, Començo jo, però després tu. És allò, aquesta frase, amb la millor veu que tinguis, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Endavant, doncs, repetim. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles,
1: la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, que no.
1: Mira, tu, et dono el full.
2: Ràdio Cubelles, que ens fa sentir.
1: Vinga, per aquí. Va, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Sí,
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bé, doncs ara sí, a punt i final aquesta tertúlia d'avui. Hem estat doncs en companyia del Dylan, la Vera, el Max i la Nor, de 5è B de l'escola, sí, Charlie Rivel. Esperem que hagueu passat una molt bona estona amb nosaltres. I bé, que vagi molt bé aquest curs. A reveure i fins una altra. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna.
1: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
3: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
4: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicar o no, i votarem això.
3: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30. No? Això no és una xifra que s'ha arribat d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
3: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
5: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
3: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Sosis, dedicado a todos mis chavales. Y seguimos en la guerra. Estem en peu, Johnny John. L'abraçada, l'Ernest que em grava i em suporta. I el dia que un mati parlarà de mi el Carles Porta.

0: de la tardor.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: Les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí a Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Hòstia, no sé, ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que com a molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
3: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
5: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
6: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de Grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot Grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que estan anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? La gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
5: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia. Estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
4: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content de que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que referem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
4: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament a arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
4: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve, doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
4: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El Mercat Municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, que repeteix any rere any, i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
5: És aprenent que no per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa, i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
6: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, pues, per donar, pues, amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners, pues, per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
0: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també, doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Covelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que pues, per explicar, pues, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar pues, el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
7: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa, serà que, pues, que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que calguem, ells si volen explicar o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Covelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Covelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Covelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos de Hisenda per la

0: que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real, no és real. Contrasti la informació, la contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: A les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
1: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
3: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han de accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
1: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
3: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
1: Entre els aspectes principals

0: municipals, que recorda la policia local i a la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
1: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment, tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa, vamos.
0: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
1: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
0: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans.
2: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
3: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. O sigui, nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després d'acord d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que estan anant molt bé. Vull dir, l'altra setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot i ja fins setembre no reprenem el ritme.
2: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Mica a mica es van acabant les competicions esportives. La setmana passada acabava la competició de futbol i bàsquet, entre d'altres. Aquesta setmana també s'acomiadarà el futbol sala, que jugarà a la jornada 16, que va quedar ajornada per part de la Federació Catalana de Futbol i que se jugarà aquest cap de setmana, quan ja hauria acabat la competició. En tot cas, el club de futbol sala B té una remota possibilitat d'accedir a un possible ascens. Per això haurà de guanyar el segon classificat, el Vallirana, immers en la lluita per aconseguir l'ascens directe, dissabte a les 4:30 de la tarda, 4:45. Per altra banda, el primer equip del club de futbol sala Cubelles també tancarà la temporada, ho farà al camp del Sant Cugat diumenge a les 6 de la tarda, amb un partit doncs sense gaire transcendència, tenint en compte, com dèiem, doncs, que el Cubelles ja ha certificat el seu ascens a Primera Catalana. Per altra banda, també jornada interessant i decisiva per altres entitats, com la del vòlei. El vòlei femení del Cubelles jugarà un partit transcendent. Una victòria les acostaria a la permanència, una derrota pràcticament les condemnaria. Serà el partit davant del Taradell, diumenge a les 10 del matí, en l'última jornada d'aquesta fase de permanència. I també jornada decisiva per al Club Patí Cubelles, sobretot per al masculí, que viatjarà fins a Calafell diumenge a la 1 del migdia. Els cubellencs necessiten 2 punts en aquestes dues últimes jornades per certificar la seva permanència. Després de les victòries de les últimes jornades, el Cubelles està fora d'aquesta zona de descens, però la lluita per aquestes places està molt i molt ajustada i, per tant, doncs, el Cubelles no pot perdre en aquestes dues últimes jornades. El primer partit d'aquest diumenge a la 1 a Calafell, els cubellencs, si guanyen, serien matemàticament ja equip de permanència. En canvi, doncs, un empat i fins i tot una derrota complicaria més encara a falta d'una jornada. També tindrà partit el femení del Club Patí Cubelles, de fet, a última jornada de la fase regular, les cubellenques rebran a l'Igualada diumenge a les 5 de la tarda. Hem de dir que les de Cubelles ja estan classificades per la promoció, ara faltarà veure quin serà el seu rival en aquesta promoció, també tenint en compte primer la seva jornada i també la del grup 1. Per tant, doncs, un cop finalitzat aquest cap de setmana, les cubellenques ja sabran amb qui s'han d'enfrontar en la fase d'ascens a la Nacional Catalana. Aquests són els partits d'aquest cap de setmana. Com dèiem, doncs, ja es van tancar en competicions. També, però, hi ha competició pel que fa al patinatge artístic. Hi ha una Copa de la Federació que tindrà dues jornades aquest cap de setmana, aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Cubelles, i també tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. També, doncs, en aquesta recta final de les competicions que arriben, quan doncs comença ja a treure el cap a l'estiu, les competicions comencen a tancar i això es nota també els caps de setmana. Així doncs, partits decisius, però que estarem atents, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrer.
6: Vine a
5: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Ninja Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas serio. Això és que em pixi. Que no és pas serio.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia. Estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
4: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content de que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
4: Aquestes obres s'han redestinat. És una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
4: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve, doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
4: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El Mercat Municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, que repeteix any rere any, i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
5: Ells aprenen de que no per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa, i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
6: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, pues, per donar, pues, amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners, pues, per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
0: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també, doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Covelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
7: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Covelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Covelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Covelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
8: Que és bastant greu que digui que s'han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: Les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que com a molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
0: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
9: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
0: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
9: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
0: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
9: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts, molts anys, o mesos com a mínim, de que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final. Per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment, tampoc volem ser més papistes que el papa. Mm-hmm. Vamos.
0: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
9: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
0: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans.
10: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura d'Agrada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura d'Agrada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
11: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura d'Agrada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material d'Agrada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
10: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Mica a mica es van acabant les competicions esportives. La setmana passada acabava la competició de futbol i bàsquet, entre d'altres. Aquesta setmana també s'acomiadarà el futbol sala, que jugarà a la jornada 16, que va quedar ajornada per part de la Federació Catalana de Futbol i que se jugarà aquest cap de setmana, quan ja hauria acabat la competició. En tot cas, el club de futbol sala B té una remota possibilitat d'accedir a un possible ascens, per això haurà de guanyar el segon classificat, el Vallirana, immers en la lluita per aconseguir l'ascens directe, dissabte a les 4:30 de la tarda, 4:45. Per altra banda, el primer equip del club de futbol sala Cubelles també tancarà la temporada, ho farà al camp del Sant Cugat diumenge a les 6 de la tarda, amb un partit, doncs, sense gaire transcendència, tenint en compte, com dèiem, doncs, que el Cubelles ja ha certificat el seu ascens a Primera Catalana. Per altra banda, també jornada interessant i decisiva per altres entitats, com la del vòlei. El vòlei femení del Cubelles jugarà un partit transcendent. Una victòria les acostaria a la permanència, una derrota pràcticament les condemnaria. Serà el partit davant del Taradell, diumenge a les 10 del matí, en l'última jornada d'aquesta fase de permanència. I també jornada decisiva per al Club Patí Cubelles, sobretot per al masculí, que viatjarà fins a Calafell diumenge a la 1 del migdia. Els cubellencs necessiten 2 punts en aquestes dues últimes jornades per certificar la seva permanència. Després de les victòries de les últimes jornades, el Cubelles està fora d'aquesta zona de descens, però la lluita per aquestes places està molt i molt ajustada, i per tant, doncs, el Cubelles no pot perdre en aquestes dues últimes jornades. El primer partit d'aquest diumenge a la 1 a Calafell, els cubellencs, si guanyen, serien matemàticament ja equip de permanència. En canvi, doncs, un empat i fins i tot una derrota complicaria més encara a falta d'una jornada. També tindrà partit el femení del Club Patí Cubelles, de fet, última jornada de la fase regular. Les cubellenques rebran a l'Igualada diumenge a les 5 de la tarda. Hem de dir que les de Cubelles ja estan classificades per la promoció. Ara faltarà veure quin serà el seu rival en aquesta promoció, també tenint en compte primer la seva jornada i també la del grup 1. Per tant, doncs, un cop finalitzat aquest cap de setmana, les cubellenques ja sabran amb qui s'han d'enfrontar en la fase d'ascens a la Nacional Catalana. Aquests són els partits d'aquest cap de setmana. Com dèiem, doncs, ja es van tancant competicions. També, però, hi ha competició pel que fa al patinatge artístic. Hi ha una Copa de la Federació que tindrà 2 jornades aquest cap de setmana, aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Cubelles, i també tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. També, doncs, en aquesta recta final de les competicions que arriben, quan, doncs, comença ja a treure el cap a l'estiu, les competicions comencen a tancar i això es nota també els caps de setmana. Així, doncs, partits decisius, però que estarem atents, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
13: Si vols fer la compra, ve a Danacarre. Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
15: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: I avui, a l'altra banda del fil telefònic, tenim a Jordi Romeu. Ell és professor d'Educació Física de l'Institut Cubelles i també és responsable d'un dels projectes que es porta a terme, que és aquesta cursa solidària que va celebrar l'Institut ara fa unes setmanes, ara fa uns dies. Es va fer aquesta acció aquí al municipi per tal de recollir diners per una entitat concreta, que és el GPEC. De tot això en volem parlar avui amb Jordi Romeu. Aquí tenim a l'altra banda, com dèiem, del fil telefònic. Jordi, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: I explica'ns una mica com ha anat aquesta cursa solidària que, de fet, celebreu des de fa, crec que, 4 edicions, no?
2: Sí, aquesta edició ha sigut la quarta que fa que celebrem a l'Institut Cubelles la cursa solidària, que és un esdeveniment esportiu i solidari que fem al nostre centre, que comença bastants mesos abans de que es celebri la pròpia cursa com a tal, ja que els alumnes de tercer ESO han de buscar una associació a qui destinar aquests beneficis econòmics, i un cop les han buscades i tot l'alumnat del centre l'escull a través de votació, ens posem en contacte amb aquesta associació, i un cop ens diuen que estan d'acord en participar amb nosaltres, és quan realment comença l'organització com a tal de la cursa, que acaba culminant en el dia en què els nois i noies de l'Institut estan corrent pels carrers de l'Institut Cubelles, i que els beneficis que obtenim a través del que paguen les famílies perquè els nois i noies participin van a l'associació, que en aquest cas aquest any era el GPEC.
1: Uh-huh. I jo, clar, cada any heu de triar una entitat diferent, no? Són els propis alumnes, no?, que fan aquesta tria?
2: Sí, els alumnes de tercer ESO, cada any ho fem així, dins de l'hora de projectes estem que realitzem aquí al centre, busquen una sèrie d'associacions que l'únic criteri que posem nosaltres és que tinguin com a eix de treball el tema de la cura del medi ambient. I aleshores, a partir d'aquí, busquen associacions, presenten, tapant com una mena de presentacions de cada una de les associacions, i passen per les diferents classes de l'Institut a explicar la missió de cada una d'aquestes associacions, i després els alumnes de l'Institut voten, i la que surt més votada és la que en principi surt escollida per amb qui col·laborem i donem els beneficis econòmics de la cursa.
1: Uh-huh. És la edició número 4. Com va néixer? És a dir, no sé, com va sorgir aquesta idea d'impulsar aquesta cursa solidària aquí a l'Institut?
2: Bueno, nosaltres creiem molt en els projectes de centre i en coses que formin part una mica com de la cultura del centre i que estiguin com al calendari de l'Institut, mira, cada final de curs tenim aquest esdeveniment. I també teníem ganes de fer alguna cosa que estigués vinculada amb el tema de la solidaritat i que tingués com a objectiu el col·laborar sense haver d'obtenir res a canvi, i juntant una mica amb el projecte d'Escola Verda que estàvem iniciant com a institut, i per altra banda el tema de la programació que tenim d'educació física a l'institut, tot aquest caldo de coses és el que ens va acabar portant a pensar en fer una cursa solidària que, ja et dic, vam començar fa 4 anys i aquest any ja estem fent la quarta edició i penso que cada any va funcionant millor i l'alumnatge és una cosa que sap que està al calendari i que fins i tot jo crec que espera.
1: Uh-huh. Fes-nos una mica també de valoració de com va en aquesta cursa celebrada el 30 d'abril en quant a participants, no? A la xifra recaptada, que si no ens equivoquem ens han indicat que eren uns 700 euros.
2: Sí, aquest any hem recaptat poc més de 700 euros, 700 i poc, que és una xifra superior a la d'anteriors anys, perquè sí que és veritat que aquest any, cada any participen molts alumnes, però possiblement aquest ha sigut l'any que més alumnes han participat del total d'alumnes de primer, segon, tercer i quart d'ESO.
1: I aquests diners ja s'han lliurat a l'entitat GPEC, o en les properes setmanes es lliurarà?
2: Sí, això és imminentment, estem en contacte amb ells. Un cop ja vam acabar la cursa i de més i estàvem tancant tots els temes organitzatius, una de les coses que vam fer va ser posar-nos en contacte amb ells, primer per agrair-los haver volgut col·laborar amb nosaltres, perquè també l'associació va, dies previs a la cursa, va venir a l'institut també de primera mà a explicar el que feien i de més, que això també ajuda a motivar els alumnes, i ara sí, ara estem acabant de tancar el tema per poder fer aquest traspàs de diners que hem aconseguit.
1: Xavier Pedro, un dels membres d'aquesta entitat, parlava amb Ràdio Cubelles i destacava també aquest vincle que es crea amb l'alumnat i aquests valors, doncs, que ell considera molt positius pel que fa a aquesta iniciativa impulsada pel vostre centre educatiu, i ens comentava que ja tenien, doncs, clar una mica cap a on anirien aquests diners recaptats. Explicava que principalment, doncs, aquelles accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics, al·legacions o altres actuacions que sovint no es poden finançar, doncs, amb subvencions. En Xavier Pedro ens explicava això i també animava també a altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest model de cursa solidària que heu engegat. No sé si això també, doncs, valoreu positivament, no?, aquests resultats que ells consideren que són positius pel que fa a aquesta implicació i el que suposa també aquests diners recaptats que van a un destí, no?, aquesta investigació, no?, aquestes accions de defensa també ambiental.
2: Home, qualsevol cosa, qualsevol valoració externa a l'institut que ens reconegui la feina ben feta i el treball que fem sempre com a centre educatiu ens agrada, perquè vol dir que algunes coses estem fent bé i això sempre és bona senyal. I també una mica en relació al que comentava el Xavi, per part dels alumnes també veure que a lo que estan participant o a lo que estan destinant els seus diners, a veure cap a on van i per què serveix o que té una utilitat, doncs crec que també per nois i noies que estan creixent, que tenen entre 12 i 16 anys, doncs és superinteressant.
1: Explicava ell mateix, no?, que el fet que aquesta entitat hagi pogut entrar dins l'institut i explicar el seu projecte a uns 400 alumnes, explicava ell, perquè havien passat per totes les classes i per tant, havien pogut intercanviar una mica què coneixia, no?, l'alumnat d'aquesta entitat de GP que actua també aquí al municipi, sobretot en projectes com el Corriol, el Camanegra.
2: És el que et deia, és una de les coses que més ens agrada d'aquest projecte també, més enllà del propi esdeveniment de la cursa, és tot el que precedeix al propi dia de la cursa, el fet de que l'alumnat hagi d'escollir una associació i que després aquesta associació escollida, doncs el que dèiem, que vingui a l'institut i que expliqui de primera mà el que fan i que els alumnes puguin preguntar coses i aprendre, vull dir, això és una de les parts més riques de la cursa solidària, estic segur.
1: Jordi, no sé si ara tens la dada o no, però per recordar aquestes quatre edicions, enguany ha estat el GPEC, però heu anat també donant altres aportacions a altres entitats. No sé si ho recordes una mica.
2: Sí, vam col·laborar també amb GEVEN i amb ARBA, amb ARBA Natural.
1: I GEVEN també.
2: Sí, que el nom pot estar a la conclusió que s'ha anat molt, però sí, són associacions diferents i de fet és amb la que vam col·laborar o l'any passat o l'anterior.
1: I ARBA Litoral Cubelles, no?
2: Sí, exacte.
1: Molt bé. I de cara a doncs, altres anys, doncs, entenc que cada any són els mateixos alumnes d'elles de tercer, no?, que cerquen una mica les entitats i a partir d'aquí també decideixen, no?, amb aquestes votacions.
2: Clar, jo ara no sé dir quina serà l'associació amb la que col·laborarem l'any que ve, perquè és això. Primer l'alumnat que l'any que ve estarà fent tercer d'ESO haurà de fer com una recopilació i escollir-ne unes quantes, i després haurà de ser l'alumnat tot el centre que estigui l'any que ve aquí a l'institut, que ho voti. Aleshores, sabrem que les condicions seran aquestes, que sigui mediambiental, etcètera, però no podem saber quina serà l'associació amb la que col·laborarem a la cinquena edició de l'any que ve.
1: Una edició ja que marca una continuïtat, no?, un número una mica més rodó, no?, 5 anys ja són, no sé, és una xifra més significativa, no?, és a dir, de continuïtat, sí. També.
2: Sí, exacte, això també és una cosa que reconforta, perquè vol dir que és una iniciativa que en el seu moment vam iniciar i que si es manté al llarg dels anys és perquè funciona.
1: Jordi, no sé si hi ha algun altre projecte que vulguis comentar, que hagueu celebrat també al llarg de tot el curs, pel que fa a aquesta escola verda que ens indicaves, no?, que són projectes que sorgeixen també d'aquest programa Escola Verda, no?
2: Una de les altres grans iniciatives que fem a l'Institut com a Escola Verda és el tema de com vam impulsar la nova gestió de residus i de reciclatge a l'Institut, que això ja fa uns quants anys que ho venim a fer. I després també tenim el tema de l'any passat, que això també va ser una mica notícia, que en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs, vam repartir Boca en Rols a tot l'alumnat de l'Institut per intentar, doncs, reduir també els residus que l'alumnat generava al portar l'entrepà o l'esmorzar al centre.
1: Entenc, doncs, que hi ha molta feina també de conscienciació que fa l'Institut cap a l'alumnat i bé, si es fan aquests projectes és perquè cal insistir-hi, no?, una mica també.
2: Sí, i realment també és important interpel·lar l'alumnat, però també a les famílies i això, intentar educar entre tots una mica cap a la cura de l'entorn i del medi ambient. i especialment en aquell entorn que tenim més a prop, les platges de Cubelles, les muntanyes de Cubelles, tot el que és l'entorn més proper, doncs és el més important.
1: Uh-huh, però s'actua dins el centre, quan dius gestió de residus i reciclatge.
2: Sí, exacte, sí.
1: Exemples tan senzills com pot ser l'entrepà que portem per esmorzar, que portem el book and roll de l'Ajuntament i no utilitzem paper d'alumini.
2: Exacte. De fet, és una de les coses, inicialment, quan vam començar tot el tema d'Escola Verda, vam incidir molt en el tema del reciclatge, però amb mesures com la que et comento dels book and rolls que es van repartir l'any passat als alumnes, el que buscàvem no era només el reciclatge, sinó també el primer punt, no?, que és el de reduir els residus. I això és el que estàvem intentant fer amb aquesta iniciativa i realment ho hem aconseguit, perquè sí que hem notat que des que tenim aquests envasos utilitzables, doncs la fracció de plàstic, d'envasos d'un sol ús que recollim setmanalment aquí a l'INSI, doncs s'ha reduït. És a dir, sí que hem notat que generem menys residus des que vam repartir aquests book and rolls a l'alumnat.
1: Per tant, tot és gestió interna, no feu un projecte més de dir l'entorn, no? O també?
2: No, en aquest cas no, tot això és intern de centre, exacte.
1: Uh-huh. I pel que fa també a l'ús també del consum del centre, no sé si també es fa un control també de dir o un seguiment de les necessitats per traslladar-les a qui toqui.
2: No, la veritat és que això no ho fem com a tal. Però pot ser una iniciativa que podríem engegar en altres cursos, o fins i tot que sigui el propi alumnat qui en el marc de les hores aquestes de projectes que fem al centre doncs pugui realitzar-ho, sí.
1: Uh-huh. Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguessin preguntat, Jordi, de tot plegat, aquesta cursa solidària d'aquesta Escola Verda, aquest projecte que manteniu des de l'Institut de fa un temps.
2: No, per part nostra penso que deixem explicat una mica en què consisteix i seguir animant les famílies a que quan l'any que ve celebrem la cinquena edició doncs segueixin col·laborant, perquè realment és una iniciativa que crec que és un dia xulo a l'institut i que penso que funciona molt bé aquesta cursa.
1: Uh-huh. I que per dur-la a terme entenc que necessiten tant la col·laboració de les famílies com també a nivell logístic, no? Suposo que l'Ajuntament també ha hagut de tallar carrers amb la policia local,
2: sí.
1: No?
2: Sí, realment també, mira, ja aprofitem també per agrair a la brigada i a tots els contactes de la regidoria d'ensenyament que ens ajuden, perquè sí que és així, la gestió interna de la cursa depèn de nosaltres, però l'Ajuntament ens col·labora amb nosaltres i sense la seva col·laboració seria impensable. La policia tallant carrers, la brigada ajuntant-nos a muntar coses el dia de la cursa, és a dir, són col·laboracions que si no es produïssin la cursa no funcionaria igual de bé, segur.
1: Uh-huh. Doncs Jordi i Romeu, des d'aquí hem fet aquesta valoració. Recordem l'any que ve cinquena edició, entenc que se seguirà amb aquest recorregut de 5 quilòmetres per l'entorn, no?, del centre. Hi ha l'opció del quilòmetre zero, que és col·laborar, no?, directament.
2: Sí, jo crec que això és una cosa que quan al final de curs ens reunim per comissions i ens haguem de reunir la comissió que organitza la cursa solidària, valorarem, però jo penso que l'haver funcionat també els últims anys, crec que no modificarem gaire cosa el recorregut i, a més, jo crec que seguirà sent bastant igual a la cinquena edició.
1: Uh-huh. Doncs res més, moltes gràcies per la teva participació avui aquí a Ràdio Cubelles amb aquesta valoració d'aquestes informacions que avui estem traslladant també al nostre municipi. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
6: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe, perquè tindrem una estona...

0: Vale, entonces únicamente es para cubrir el material que se pueda gastar si se hace alguna actividad de alguna manualidad y para sacar pues el seguro correspondiente que tiene cada niño.
1: L'esplai Pessigolles actualment és l'únic esplai que hi ha al municipi. Abans potser n'hi han hagut d'altres, no? Però ara mateix és l'únic que està en funcionament.
0: Que jo sepa, sí.
1: És una tradició curiosa això de l'esplai, no? Perquè aquí se li diu esplai, hi ha llocs que se li diu cau, hi ha altres llocs que ho comparen amb els Boy Scouts, però no, no és ben bé això, els excursionistes, no? El grup escolta, no és ben bé, no? Tot està relacionat, però no és el
0: Sí,
1: mateix.
0: es diferente, sí. Somos ramitas diferentes, pero sí, bueno, Splay es más. Los caus y los que van de campamentos, pues es más natura, más. Aquí hacemos natura, claro, y hacemos excursiones y salidas, pero más aquí en nuestro lugar seguro.
1: És curiós perquè depèn d'on siguis de Catalunya, no? Ets més del cau, ets més d'esplai i a vegades explicar-ho costa, no? Perquè l'esplai, bueno, ens ajuntem, som un grup de... No? No sé, a vegades costa una mica d'explicar. El que no costa res, i aprofitem per recordar-ho, és que el proper 30 de maig, que és dissabte, que seria doncs un dissabte que hi hauria esplai, però en aquest cas doncs hi haurà aquesta festa dels 20 anys de l'Esplai Pessigolles a partir de les 4, amb tallers, l'actuació doncs del grup d'animació, i ho has dit en veu baixa, però ho podem dir en veu alta, no? Hi
0: Sí.
1: haurà xocolatada al final.
0: Sí, pels nens i les nenes, eh? Els papes i les mames no, eh?
1: Amb aquests no els hi toca, i els avis i les àvies tampoc. Però bueno, sempre hi ha algun gotet d'aquells que s'escapen,
0: Bueno.
1: eh? Però vaja, que no s'ha de fer res, eh? Simplement anar, acostar-se, gaudir,
0: Sí.
1: encara que no estiguem apuntats a l'esplai, encara que no formem part de l'entitat, podem venir i celebrar-ho aquell dia, aquests 20 anys de l'entitat.
0: Sí, es una fecha especial para el Splay y queremos que todos vengáis y lo ce celebrarlo con todos, o sea, coste cero. Sí que habrá alguna actividad como pintacaras que tendrá un poquito de coste para cubrir un poco lo que es la fiesta y hemos hecho camisetas nuevas, también si alguien se quiere comprar la camiseta, pues tendrá un coste de 8 euros y para cubrir un poco lo que es el gasto de la fiesta, pero venir a la fiesta no cuesta dinero, así que podéis venir todos encantados.
1: Doncs ja ho sabeu, el proper 30 de maig aquesta festa dels 20 anys de l'Esplai Pessigolles, l'esplai de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Avui hem tingut aquí amb nosaltres la Pilar Alonso, la seva directora, que ens ha convidat doncs, a aquesta festa. I esperem que us ho passeu molt bé i que en celebreu molts més després d'aquests vins. Que vagi molt bé.
0: Muchas gracias.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
3: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content de que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
2: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
2: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
3: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve.
2: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
2: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Dime boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeja

culpables. Jo no perdo ni empato, però si em vols veure fora jo que ho sento tinc per rato. Tu has vist massa pel·lis però sembla que no t'enteris. Soc pacífic però si cal em poso bèl·lic. Si només et mires al malí

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu

impossible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El mercat municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, que repeteix any rere any, i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
3: Ells aprenen de que no, per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
2: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
4: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, per donar amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
2: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs.
5: Mica a mica es van acabant les competicions esportives. La setmana passada acabava la competició de futbol i bàsquet, entre d'altres. Aquesta setmana també s'acomiadarà el futbol sala, que jugarà a la jornada 16, que va quedar ajornada per part de la Federació Catalana de Futbol i que se jugarà aquest cap de setmana, quan ja hauria acabat la competició. En tot cas, el club de futbol sala B té una remota possibilitat d'accedir a un possible ascens. Per això haurà de guanyar el segon classificat, el Vallirana, immers en la lluita per aconseguir l'ascens directe, dissabte a les 4:30 de la tarda, 4:45. Per altra banda, el primer equip del club de futbol sala Cubelles també tancarà la temporada, ho farà al camp del Sant Cugat diumenge a les 6 de la tarda, amb un partit sense gaire transcendència, tenint en compte, com dèiem, que el Cubelles ja ha certificat el seu ascens a Primera Catalana. Per altra banda, també jornada interessant i decisiva per altres entitats, com la del vòlei. El vòlei femení del Cubelles jugarà un partit transcendent. Una victòria les acostaria a la permanència, una derrota pràcticament les condemnaria. Serà el partit davant del Taradell, diumenge a les 10 del matí, en l'última jornada d'aquesta fase de permanència. I també jornada decisiva per al Club Patí Cubelles, sobretot per al masculí, que viatjarà fins a Calafell diumenge a la 1 del migdia. Els cubellencs necessiten 2 punts en aquestes dues últimes jornades per certificar la seva permanència. Després de les victòries de les últimes jornades, el Cubelles està fora d'aquesta zona de descens, però la lluita per aquestes places està molt i molt ajustada i, per tant, doncs, el Cubelles no pot perdre en aquestes dues últimes jornades. El primer partit d'aquest diumenge a la una a Calafell, els cubellencs si guanyen seria matemàticament ja equip de permanència. En canvi, doncs un empat i fins i tot una derrota complicaria més encara a falta d'una jornada. També tindrà partit el femení del Club Pati Cubelles. De fet, a última jornada de la fase regular, les cubellenques rebran a l'Igualada diumenge a les 5 de la tarda. Hem de dir que les de Cubelles ja estan classificades per la promoció. Ara faltarà veure quin serà el seu rival en aquesta promoció, també tenint en compte primer la seva jornada i també la del grup 1. Per tant, doncs, un cop finalitzat aquest cap de setmana, les cubellenques ja sabran amb qui s'han d'enfrontar en la fase d'ascens a la Nacional Catalana. Aquests són els partits d'aquest cap de setmana. Com dèiem, doncs, ja es van tancar en competicions. També, però, hi ha competició pel que fa al patinatge artístic. Hi ha una Copa de la Federació que tindrà dues jornades aquest cap de setmana, aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Cubelles, i també tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. També, doncs, en aquesta recta final de les competicions que arriben, quan doncs comença ja a treure el cap a l'estiu, les competicions comencen a tancar i això es nota també els caps de setmana. Així doncs, partits decisius, però que estarem atents, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Senyores i senyors, això és Circ.

Benvinguts al teu programa de circ a Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ. O el teu programa de ràdio que t'acosta al circ d'ara i d'abans i que t'acompanyarà al voltant de 30 minuts. Un espai de ràdio on intentem portar informació sobre aquest art circens, amb l'espai de l'aprenent, l'espai d'en Josep el Pallasso, a la secció de l'artista i altres seccions relacionades, com no, amb aquest món, el món del circ, i amb nom propi, com pot ser en del Charlie Rivel o de Paulina Schumann. I tot amenitzat amb música de circ. L'Això Circ, el teu programa, que comença ara.

Esteu escoltant Això és Circ. I avui ens preguntem què és un pallasso. Un pallasso és un actor que es dedica a fer riure als altres mitjançant bromes i els acudits. Poden dirigir-ne diferents tipus segons el rol que incorporen. El clown, més anomenat o més, diguéssim, conegut pot ser el cara blanca, o el que es diria el gest, l'agús, que és una mica sapastre, pallús, el contragús, l'excèntric i un llarg i llarg, etc. És diferent del còmic humorista. El pallasso es basa en el riure, en els jocs verbals, perquè el pallasso està associat a un aspecte extravagant, ple de colors i exageracions, i les seves actuacions inclouen gestos, interaccions amb el públic i referències al circ.

El pallasso prototípic porta la cara plena de maquillatge, de colors, destacant el blanc per fer visible les seves expressions. De ben lluny estan amb un gran nas vermell, en lloc es joca amb els sabatots, per exemple. De vegades du perruca, un gran somriure dibuixat i la roba plena de pedaços i butxaques, d'on treu artilugis també divertits, que poden divertir la gent, especialment els nens. Com a habilitats complementàries, també sol saber doncs, tocar un instrument, com pot ser el saxo alt, majorment, amb un so peculiar, molt allunyat al jazzístic. Fer figures amb globus, fer equilibris i torsions, amb moltes altres disciplines que podríem fer. L'humor del pallasso és l'anomenat blanc, basat en caigudes, en acudits senzills i en el mim. El seu origen històric està en el clown o el graciós del teatre i els bufons medievals. Com a especialitat, té els seus orígens a la comèdia de l'art i també les arrels en les comèdies gregues. Pallassos cèlebres que segur que us sonen, en Dr. Poltrona, en Charlie Rivel, els germans Tonetti, el Chacobacchi, en Django Edwards, la Pepa Plana, en Leo Basi, en Gabi Fofó i Miliki, en Monti Companyia, el Biocòmic, el Marcel també Gros o el Claret Papiol. Són noms propis de ja fa uns quants anys i que molts continuen encara el seu llegat.

L'espai de l'artista. Avui volem parlar de, doncs, d'un personatge, d'un artista de cap a peus que ja fa uns anys que ens va deixar i que era Emilio Alberto Aragón Bermúdez, més conegut artísticament com a Miliki. Miliki va néixer a Carmona, Sevilla, el 4 de novembre de 1929 i ens va deixar a Madrid el 17 de novembre del 2012. Va ser un pallasso, acordeonista i cantant espanyol, conegut especialment per haver format part dels pallassos de la tele.

Doncs bé, d'una saga d'una família també en referència al circ. La família Aragón era fill d'Emilio Aragón, conegut com a Emic, i també tenia altres familiars com en Popov i en Teddy. El 1939 es va unir amb els germans Gabi i Fofó, Gabriel i Alfonso, per formar el trio dels pallassos Gabi, Fofó i Miliki. Inicialment Gabi, Fofó i Emelín. Van començar a treballar durant els anys 30 i es van mantenir diverses temporades al Circ Price de Madrid. La seva mare va ser ballarina acròbata sobre el cavall, Rocío Bermúdez Contreras, nascuda també a Carmona, i també la seva germana, Rocío Aragón Bermúdez, ballarina de flamenco. Era pare dels coneguts artistes Emilio Aragón Álvarez, Miliquito, i Rita Iracema, i uns altres dos fills més amb una esposa que era la Rita Violeta Álvarez. També té dues germanes més per part del pare, Elena i Concepción Aragón Hijón. Estem recordant la figura de en Miliki. Això és Circ, a Ràdio Cubelles.

Miliki, durant una estància a Cuba, Puerto Rico, Venezuela i Argentina, va tornar a Espanya al 1972 i a partir d'aquell any, a l'any següent, va començar a treballar amb el programa Havia una vez un circo, que va convertir els integrants del grup que van passar a conèixer-se com els pallassos de la tele, amb un autèntic fenomen sociològic de, en aquest cas, de l'Espanya d'aquell moment. Durant, ja després de la retirada del programa, el 1983, Miliki ja va abandonar el grup i va emprendre una nova etapa artística juntament amb Rita Irasema. Darrere doncs, d'aquesta separació professional dels pallassos de la tele, Miliki es va dedicar al món de la producció discogràfica. Va llançar el grup Monano i la seva banda i va formar un tàndem artístic amb la seva filla Rita Irasema. Junts van gravar diversos discs amb el grup de La Vuelta al Mundo en 30 minutos, al 1986, el flautista de Amelín de 1987, o Vamos a marcarnos una canción al 1991. Si no recordeu aquestes, les més recents serien Super Disco Wine del 1992 o Estàs contento? Sí, senyor, del 1994. Uns quants discos, com dèiem, que va gravar juntament amb la seva filla, amb Miliki. El 1987, a més, havia dirigit la pel·lícula Yo quiero ser torero, con un popular, en aquest cas amb el popular duo Sacapuntas. També va cultivar el gènere de la literatura infantil publicant La família de los coches, el 1988. Amb l'arribada de les televisions privades a Espanya, va tornar a posar-se també al davant de la càmera per conduir espais infantils també amb la seva filla Rita. Tots dos van presentar el programa La Merienda entre el 1990 fins al 91 i també La Guarderia del 90 al 91 amb Antena 3 i Superguai. Va ser del 91 al 93 amb la televisió també privada Telecinco. El 1993 es recupera i torna a Televisió Espanyola amb el Gran Circo de Televisió Espanyola, que va durar fins a l'any 1995.

Després d'editar les seves memòries al 1996, Miliki Rica i Rita van crear l'espectacle El Circo de l'Arte amb un èxit total a tota Espanya que el mantindria fins al 1999 i on ja es va retirar definitivament dels escenaris. El 1997 va rebre la distinció de la Medalla de Plata d'Andalusia i la Medalla d'Or del Mèrit de Belles Arts i la Medalla d'Andalusia. Va ser declarat fill predilecte de la ciutat de Cardona i va rebre la Medalla de Plata de la mateixa. En els anys següents es dedicaria tant a la producció discogràfica llançant grups com Trilocos, com a continuar també la seva carrera com a cantant infantil. El seu últim treball va ser la participació de l'òpera prima cinematogràfica amb el seu fill Emilio Aragón, Pájaros de Papel, del 1910. Amb Miliki avui hem volgut recordar aquesta figura, aquest gran artista que va ser tan prolífic i que ens va portar molt del seu art a través de la televisió i en altres formats i arreu.

Això és Circ, un espai de ràdio que t'apropa al circ d'ara i d'abans, on podeu trobar diverses accions, com dèiem, de circ, de Cubelles i Charlie Rivel. Cada setmana us portem diverses seccions, l'espai de l'aprenent, la d'en Josep l'artista, de la ruta i d'altres anècdotes interessants i efemèrides, com no. No podem deixar tampoc de recordar figures circenses que han marcat la nostra història, la història del circ. Continuem, doncs, i no podem deixar d'anar recordant altres elements circenses i que també van relacionats amb Cubelles o Charlie Rivel.

I avui volem parlar d'aquest cognom i nom artístic, els Andreu Rivels. Una nissaga de quatre generacions d'artistes de circ iniciada pel trapecista català Pere Andreu i Pausas i la funàmbula occitana Maria Lluís Lacerre Seguimau. Després de treballar als circs de Milà i Alegria, Pere Andreu domina totes les disciplines, totes les especialitats de circ, però la crisi econòmica causada per les guerres colonials espanyoles l'obliga a fer de saltimbanqui ambulant amb Maria Lluís Lacerre. Així van recórrer Catalunya fins al juliol de 1896, on passaran a França amb el seu primer fill, en Josep Andreu i Lacerre, el futur Charles Rivel, nascut a Cubelles 3 mesos abans. Els Andreu Rivels, avui volem doncs parlar d'aquesta nissaga circens. El fundador va ser, doncs, en aquest cas, en Pere Andreu i Pausas, pare d'en Charles Rivel. Primer fill, doncs, en Josep Andreu Lacerre, el futur Charles Rivel, i els altres 5 fills van néixer a França. Maria Lluís, la nena, en Polo, en René i el Marcel, conegut com en Celito, i l'últim, i potser més conegut aquí a Barcelona, el Rogelio. Tots 6 van començar a treballar a la pista de benvenuts. Després dels difícils inicis a França, el 1913 la família torna fugazment a Barcelona. Concretament al Circ Tívoli, on Josep, Nena i Polo presentaran el número de trapecis baixos que tanta anomenada havia de donar als Andreu Rivels. El 1914 esclatà la Primera Guerra Mundial. La família Andreu Lacerre s'instal·là a Barcelona i el 1915 en Pere Andreu muntà un circ familiar anomenat el Reina Victòria Eugènia en honor de l'esposa d'Alfons XIII. Fins al 1922 aquest circ va recórrer tota la geografia espanyola i el nord també del Marroc, on molt sovint els freqüentaren els militars de Milà i Estrai, en Sarsujo i en Franco. En aquesta etapa va néixer l'àlies familiar dels Rivels. Charlie, Polo i René, la nena havia mort a Sant Sebastià el 1915, formaren el trio de pallassos i acròbates Andreu Rivels.

El trio d'acròbates Andreu Ribbels estava format per en René, que era el que feia de clown, en Charlie, que feia d'August, i en Polo, que feia de contra-August. Un trio, uns Andreu Ribbels, que el 1924 van triomfar al Cirque d'Hivern de París i a l'Olimpia de Londres, i on el 1925 van triomfar al Medrano i a l'Olimpia de París, amb un repertori també compost d'entrades de pallassos, entrades de pallassos que són les més conegudes per ells, els ous, el petit pont, la diva i les entrades musicals, i els números també acrobàtics en els quals hi havia els trapecis baixos. Actuaran als millors circs europeus i el 1930 treballaren en 8 mesos seguits al casino de Buenos Aires. Hi ha gent de Buenos Aires que ens ha vingut al museu i ens ha explicat coses i ens ha portat algun record d'aquella època. Sota la direcció artística, organització i tutela de Pere Andreu, la família fou una nombrosa i variada tropa, i actuaran també els fills de Charlie i els de Polo, que van omplir tota sola un espectacle, aquests fills, el Charlie Ribbels Baby. A finals de 1935, Charlie Ribbels i la seva esposa, Carme Busto, i els quatre fills abandonaran el clown. Pere Andreu continua dirigint el repertori i gestionant les gires de la nova formació dels tres Ribbels, format per René com a clown, Celito com a primer August i Polo com a contra-August. Amb la marxa de Polo al 1940 i els definitius tres Ribbels ja són en René com a clown, en Rogelio com a primer August i Celito com a contra-August. Treballaran tota la península ibèrica i des del final de la dècada dels 40 actuaran amb gran èxit arreu del món. El patriarca, Pere Andreu, continua dirigint els números i gestionant i acompanyant les gires dels tres Ribbels fins poc mesos abans de morir.

0: La tercera generació dels Andreu Rivels era formada pels fills d'en Charlie, Polo i René. Charlie Rivel i la cavallista espanyola Carmen Busto van tenir quatre. La primera, Paulina Andreu Busto, Paulina Schumann, va ser ballarina acròbata i amazona. Juanito, Charlie i Valentino van formar el trio Charlie Rivels, músic i ballarins que eren acrobàtics, aquests ballarins, que durant els anys 50 i 60 van ser les màximes atraccions en els nice clubs de París, Londres, Las Vegas i Barcelona. Dels 12 fills d'en Polo Rivels, els quatre primers, Paul, el nene, la Mary Louise, la nena, el Roger, en Lucien i la Paulette van formar el grup de dansa acrobàtica 4 Andreu. Famosos internacionalment, van actuar com a mínim un cop a Barcelona a la sala de festes Rio l'any 1953. Els dos fills de René, la Renata, coneguda com René Rivel, i que va ser en el 1953, en Juan Marcel, en Johnny Rivel, que va néixer el 1951, van acabar l'activitat circense al Sir René Rivel, generació ja que doncs, van estar actuant fins a l'any 78. Els fills de Celito, Teresa, coneguda com la Neneta, Marcel, com a Joe, es van dedicar poc temps a l'espectacle i els quatre fills de Rogelio preferien exercir altres professions. I en la quarta generació destaca Benny Schumann. 1945 és l'any que neix, fill de la Paulina Andreu i el director danès del circ Albert Schumann. Fill ferrista, pallasso i showman, resideix a Copenhagen i treballa bàsicament a les sales de festa. El 1996 va actuar al 7è Festival Internacional de Ballassos de Cornellà. I la seva filla Patricia també va néixer, en aquest cas, al 1975, Copenhagen, i ha fet alguna incursió al cinema i es podria considerar la cinquena ja generació. La seguim actualment i continua ella, el seu marit, i ja tenen un fill. Així que d'aquí un temps potser podem parlar més d'aquesta àmplia família Andreu Rivel. Recte final, no volem deixar d'explicar la significació d'aquesta gran família avui parlant dels Andreu Rivels. Són els dels últims exemples del funcionament de les famílies de circ clàssic, tant pel que fa amb l'organització patriarcal com també amb els sistemes d'ensenyament, transmissió i manteniment de les tècniques i l'ofici. Tant Pere Andreu com Charlie i Polo Rivels van ensinistrar els seus fills amb disciplina fèrria i rigor. Pere Andreu va aconseguir un estatus considerable en els circuits circens internacionals. Sense procedir del circ, n'havia atrapat l'essència i amb molta intuïció per als negocis va arribar a reconèixer tots els secrets i dins i fora de la pista. Quan el seu circ Reina Victòria va plegar veles, Pere Andreu va dedicar-se a perfeccionar i promocionar els números dels seus fills. És segurament gràcies a aquesta manera de fer que els números creats per ell, com els trapecis baixos, han arribat fins a les companyies de circ contemporani, sota el guiatge del seu últim fill, en Rogelio Rivel. I ho deixem aquí, però volem recordar a una gran veu, a algú del membre de la família, com no, Rivel.
1: Hola, soy Paulina Schumann. Salutación al amic del AIXO, el circ.
2: Això és circ a Ràdio Cubelles.

Esperem que hagueu gaudit d'aquest programa d'avui, l'Això és Circ. Us deixem amb una música que ens encanta. Com no, no podem deixar d'escoltar aquest Smile per dir adeu amb nostàlgia. Fins la setmana que ve, l'Això és Circ, qui us ha acompanyat, la Mònica Fuster, que et desitja salut i circ. Fins la propera, a Ràdio Cubelles.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Poso que alguns de vosaltres la coneixeu, que és l'alanet, en castellà eneldo. És una planta de la família de les umbel·líferes, és a dir, de les apiàcies, que la seva flor és com un paraigües. El seu nom científic és Anetum graveolens. Llavors, és una planta que la podem fer servir com a per la cuina. És condiment de sopes, de plats de peix. Jo sé que es fa servir per marinar el salmó. No sé si ho has provat mai, Àngels. Després també es poden fer encurtits, per fer patates bullides, per fer ous. Després, com a efectes medicinals, doncs és una planta molt digestiva. També és carminativa, és a dir, elimina els gasos. I també és un gran regulador diurètic. És aperitiu, és a dir, fa entrar la gana, i també és galactògena, és a dir, les mares quan estan amamentant, doncs augmenta la producció de la llet. És a dir, aquests usos que té doncs, són per les flatulències, per l'aerofàgia, pel roig, després també si tenim vomiteres doncs ens ajudarà, etc. És a dir, és una planta de la família del fonoll, és a dir, el fonoll té un sabor més anissat, en canvi l'anet té un sabor més dolç. Llavors, l'oli essencial d'anet que podem trobar en alguna herboristeria hem d'anar en compte perquè per via externa, si ens exposem al sol, doncs ens pot causar com un escoissor, és a dir, poden sortir granets, una dermatitis de contacte. I després aquest oli essencial per via interna pot ser convulsionant, és a dir, no el farem servir. Per què ens anirà molt bé aquest oli? Doncs aquest oli el podem posar, per exemple, en un vehicle, doncs, com pot ser oli de metges, i ens podem fer fregues a les cames i quan arribi l'estiu doncs anirà molt bé per la circulació venosa. Després també a la infusió de les seves fulles o de les seves llavors serveix pel mal de panxa. Després també per augmentar la secreció de bilis, doncs les seves llavors es veuen diluïdes en aigua. Diuen que té una certa activitat per disminuir el colesterol. Diuen que va molt bé també per tractar aquesta bactèria, la Escherichia coli. Diuen que també ataca la salmonella, baixa la pressió arterial, etc. O sigui, realment és una planta que la trobem... A veure, es pot trobar pel Garraf en llocs que siguin alts. És molt semblant al fonoll, molt semblant també a l'anís, però té aquestes propietats una mica diferents. Doncs a gaudir molt amb aquest anet. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé. Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins un altre. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM. Si vols notar la diferència...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia, estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici i final del dia i marinades a migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
4: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut en aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha doncs, redissenyat una mica el recorregut que referem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
4: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
4: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
4: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El mercat municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garrafa amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa que repeteix any rere any i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
5: Ells aprenen de que no per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
6: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, pues, per donar pues, amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
0: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Covelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
7: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí a Covelles és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Covelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
7: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Covelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Covelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
8: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: A les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
0: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
9: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han de accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
0: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
9: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
0: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
9: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts, molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment, tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa, vamos.
0: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
9: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
0: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans.
10: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
11: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. O sigui, nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després d'acord d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
10: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Mica a mica es van acabant les competicions esportives. La setmana passada acabava la competició de futbol i bàsquet, entre d'altres. Aquesta setmana també s'acomiadarà el futbol sala, que jugarà a la jornada 16, que va quedar ajornada per part de la Federació Catalana de Futbol i que se jugarà aquest cap de setmana, quan ja hauria acabat la competició. En tot cas, el club de futbol sala B té una remota possibilitat d'accedir a un possible ascens. Per això haurà de guanyar el segon classificat, el Vallirana, immers en la lluita per aconseguir l'ascens directe, dissabte a les 4:30 de la tarda, 4:45. Per altra banda, el primer equip del club de futbol sala Cubelles també tancarà la temporada, ho farà al camp del Sant Cugat diumenge a les 6 de la tarda, amb un partit, doncs, sense gaire transcendència, tenint en compte, com dèiem, doncs, que el Cubelles ja ha certificat el seu ascens a Primera Catalana. Per altra banda, també jornada interessant i decisiva per altres entitats, com la del vòlei. El vòlei femení del Cubelles jugarà un partit transcendent. Una victòria les acostaria a la permanència, una derrota pràcticament les condemnaria. Serà el partit davant del Taradell, diumenge a les 10 del matí, en l'última jornada d'aquesta fase de permanència. I també jornada decisiva per al Club Patí Cubelles, sobretot per al masculí, que viatjarà fins a Calafell diumenge a la 1 del migdia. Els cubellencs necessiten 2 punts en aquestes dues últimes jornades per certificar la seva permanència. Després de les victòries de les últimes jornades, el Cubelles està fora d'aquesta zona de descens, però la lluita per aquestes places està molt i molt ajustada, i per tant, doncs, el Cubelles no pot perdre en aquestes dues últimes jornades. El primer partit d'aquest diumenge a la 1 a Calafell, els cubellencs, si guanyen, seria matemàticament ja equip de permanència. En canvi, doncs, un empat i fins i tot una derrota complicaria més encara a falta d'una jornada. També tindrà partit el femení del Club Patí Cubelles. De fet, a última jornada de la fase regular, les cubellenques rebran a l'Igualada diumenge a les 5 de la tarda. Hem de dir que les de Cubelles ja estan classificades per la promoció. Ara faltarà veure quin serà el seu rival en aquesta promoció, també tenint en compte, primer, la seva jornada i també la del grup 1. Per tant, doncs, un cop finalitzat aquest cap de setmana, les cubellenques ja sabran amb qui s'han d'enfrontar en la fase d'ascens a la Nacional Catalana. Aquests són els partits d'aquest cap de setmana. Com dèiem, doncs, ja es van tancant competicions. També, però, hi ha competició pel que fa al patinatge artístic. Hi ha una Copa de la Federació que tindrà dues jornades aquest cap de setmana, aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Cubelles, i també tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. També, doncs, en aquesta recta final de les competicions que arriben, quan, doncs, comença ja a treure el cap a l'estiu, les competicions comencen a tancar, i això es nota també els caps de setmana. Així, doncs, partits decisius, però que estarem atents, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
13: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu.
12: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos.

Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes al Cubelles Back in Time de Ràdio Cubelles, al 107.5 de la FM. Salutacions, de qui us parla, Joli García. I estarà una estoneta amb tu per ballar, cantar i recordar aquelles cançons que han format part de la nostra vida. I comencem amb molta força perquè comencem a l'època dels 90, un primer senzill que va sonar a totes les pistes de ball i encara hi sona, Smile.

New Limit té moltes cançons molt bones, però qui no coneix aquest smile? I és que tots alguna vegada l'hem ballat. I continuem amb més música. Uns anyets després, el grup de moda L'Oreja de Van Gogh ens presentava una cançó que, qui diria, ara torna a estar de moda.

Eres la reina del pop, ens deia Maya Montero, quan encara formava part de la banda. El 2007 la cantant va anunciar que deixava el grup i va començar la seva carrera en solitari, que li va anar prou bé en el seu moment.

Continuem amb més música, amb més melodies que ens transporten a dècades passades aquí al 107.5 de la FM. Estem a Ràdio Cubelles. I és que no ens podia faltar aquest artistazo que arriba a continuació. Tota una icona de la música pop, el mateix rei del pop, Michael Jackson, i el seu History.

Cada dia crees la teva pròpia història. Això ens diu Michael Jackson. Així que cada dia tens una nova oportunitat de fer-ho millor. No et rendeixis. Això t'ho dic jo, eh? Vinga, que encara queda música per endavant, per continuar gaudint junts. I ara del pop passem al rock. Marxem al 1979 i escoltem una de les millors cançons d'aquesta època. I Was Made For Loving You, de Kiss.

I mantenim el so de les guitarres, ara de la mà d'un grup, dues germanes, un grup espanyol que el 1997 va gravar aquest tema que ens encanta, Devil Came to Me.

I ara arribem a la darrera cançó del programa d'avui, Principis dels 80. Un cantautor francès va crear aquesta meravella que transmet un bon rotllo brutal. Jo aprofito per acomiadar-me fins al proper programa aquí al 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, al Cubelles Back in Time. Espero que us hagi agradat la selecció d'avui, tant com a nosaltres. Rebeu una forta abraçada d'una servidora, Joli García, que acabeu de passar un bon dia. Gaudeu d'aquest temazo, Wars. I ja sabeu, poseu música a la vostra vida.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps.

Benvinguts a aquesta nova màquina del temps, si és que comencem així de Mediterrània. És que avui, aquí al 100% de l'FM, qui et presenta tots aquests temes, el Fran Recio, que et transporta a una altra realitat musical, Fran. I és que avui volem fer un homenatge a aquell gran programa també d'aquesta casa, amb la Ràdio Cubelles, i era el programa aquell de Patxanga la Xaranga. Avui, especial Patxanga. I comencem així de bé amb el Mediterrani de Joan Manuel Serrat, un dels nostres

0: Que gran el genial Joan Manuel Serrat.
1: Cerca del mar porque yo.
0: Una cançó icònica sonant avui amb aquest especial charanga, pachanga. I per què no anem d'aquest temazo del Mediterrani del Joan Manuel Serrat a una de les grans també, la Marisol, amb el seu tema, la seva versió especial de La Bamba. Ja saps, saltem d'un estil a un altre.

amb aquest 107.5 de la FM Ràdio Covelles, avui especial Patxanga la Xaranga, recordant aquells temes que els companys posaven. I d'un estil, saltem un altre. Princesa, del Joaquín Sabina.

0: és que ara estem posant les cançons de la teva vida, els millors èxits, aquells cançonats per tu, per mi, d'una manera molt especial. Fent homenatge al programa Pachanga la Charanga. Saltant d'un temps a un altre, saltant d'un estil, d'una cançó a una altra.
1: Que te la ve, princesa.
0: I ens anirem perquè el que volem és ser lliures, libre, Nino Bravo.

és que anem corrent d'un estil a un altre. I és que un dels grans també, el Manolo Escobar, el Porrón Pompero, i és aquí. Anem així, així de boja, és la nostra màquina del temps.

I és que aquí a la teva màquina del temps, que amb aquest programa especial Patxanga la Xaranga, fem homenatge a tots els estils. La Porta d'Alcalà, Ana Belén i el gran, el genial Víctor Manuel. Cançó icònica dels karaokes.

I és que anirem tancant la nostra porta del canal. Tanquem aquesta porta, però s'obre una altra que ens porta cap a Galícia, aquell camí de les estrelles, amb el Julio Iglesias, Un canto a Galícia.

i és que només pensem en tu. Aquí des de Ràdio Cubelles, des de tot l'equip, només pensem en tu, en la bona música, en la informació, en els esports. Avui, especial Patxanga la Xaranga, recordant aquell gran programa. Només penso en tu. I és que ara sí que anirem en la veritable Patxanga, la Macarena, Los del Río.

I és que a tots els gossos s'ha de donar alegria. Tant i tant que va sonar aquesta versió. I és que amb dates pròximes al carnaval, doncs l'han tornat a escoltar moltíssim. Sobretot el meu treball amb aquella festa especial de disfresses. I d'un extrem a un altre amb el Volando Boy del Camarón.

I és que amb aquesta música segur que tens diversió, tens entreteniment. Per mi, un dels més grans, el que ve a continuació, la proposta musical del Rafael i Jo Soc Aquel i Jo Soy Aquel. Del Camarón, el Rafael.

0: son dels... Esperem que algun d'aquestes propostes musicals sigui la sintonia, la teva vida en versió original.
1: Tres frases fetes que havíem après d'antics
0: col·legis. Que bonic tema, quina sensació.
1: Històries d'amor.
0: I és que cada vegada que l'escolto, doncs, m'entra un no sé què, com es diu.
1: No sabíem més, teníem 15 anys.
0: Perdóname, amb el duo dinàmico.

I és que nosaltres tornarem la pròxima setmana, però encara en queda solucionar alguns temes, algunes propostes musicals. Com el ramito de violetes de la Cecília, avui per recordar bé, avui per somiar.

I és que un altre tema per recordar, un altre tema aquí al 100% de l'FM, aquesta màquina, aquesta bogeria de màquina del tema, amb aquest especial Pachanga la Charanga, amb el Bésame Mucho de l'Antonio Machín. Bésame.

I ara amb aquest del Bésame Mucho de l'Antonio Machín sí que ens posarem l'últim corte, l'última proposta musical per aquesta, per avui, i ho farem d'una bona manera també per recordar aquell la la la la de la Maciel.

I és que ens acomiadem, no tenim temps per més avui, especial xaranga. Patxanga, la xaranga, recordant aquells companys d'aquí, d'aquesta casa, al 107.5 de l'FM, Ràdio Cubelles. I és que recorda que tornarem la pròxima setmana amb molta més música, amb moltes més propostes musicals. Això ha sigut la teva màquina del temps. No faltis la pròxima setmana.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Us parla Josep Lluís Villanueva, amb mi, com totes les setmanes, la Moni Muntaner. Què tal, Mònica?
1: Hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I cap al final del programa serà amb nosaltres la Xaropèdia. Avui canviem, des d'avui canviem el nom de l'espai de la Xaro, que era Cubelles in Black o alguna cosa així, si no recordo malament, oi? A partir d'ara és Xaropèdia in Black, també, vull dir que...
1: Jo que li deia Charito Mucha Marcha.
0: Pues la Charito Mucha Marcha no deixarà de tenir mucha marcha,
1: mucha marcha
0: en la
1: sí.
0: seva vida, això està clar, no? Però, bueno, com que va dir que ho sabia tot de la novel·la negra
1: sí, sí.
0: i del James Bond, del 007,
1: sí,
0: i a part
1: sí.
0: es va oferir a que li fessin preguntes.
1: Ah, pues mira.
0: Han tingut un parell. Aviam què tal.
1: Jo estic segura que la sabrà.
0: Surt. La primera segur que sí, ja t'ho dic jo que la primera segur que
1: la
0: sí.
1: La segona?
0: La segona és una pregunta en trampa.
1: Ah, ella amb això del James Bond és ràpida, eh?
0: Per això t'ho dic, que són,
1: ràpida,
0: van sobre el seu gran ídol, que
1: clar,
0: és el
1: clar.
0: 007. Però ja veurem. Ho sabrem quan arribi el moment de petar la xerrada amb ella. Bé, avui què farem? Doncs farem agenda, com sempre, tant de Cubelles com de la comarca i de Barcelona, però a Barcelona ens centrarem en un tema que teníem a l'agenda ja feia setmanes. Fa cosa d'un parell de setmanes, el 3CAT va publicar tot un recull de recomanacions per el grec 2026, el grec d'aquest any. Nosaltres, una selecció vam fer, no? I nosaltres hem fet una selecció de la selecció, perquè la selecció era molt llarga i us hem triat, si no recordo malament, 12 dels espectacles que podreu veure al llarg de tota la temporada del grec 2226.
1: Ah.
0: 2226, no? Ja, com avança el temps.
1: Sí, bé, sí, una cosa.
0: Doncs, dit això, no m'enrotllo més i... anem ja per l'agenda, i concretament l'agenda cubellenca. El cap de setmana no hi ha res. Hem d'anar el dilluns dia 25, de 17:30 a 19:30, 24 imatges per segon. Una gran pel·lícula d'aquest senyor que tens a darrere,
1: sí, del Fellini.
0: Ressant. El Federico Fellini és un dels
1: sí, sí.
0: cartells, dels pòsters que decoren l'estudi on ens trobem. Doncs explica una miqueta de què va això de les 24 imatges per segon.
1: El 8
0: clar.
1: i mig, clar.
0: Otto e mezzo.
1: Otto e mezzo, sí, sí, el 8 i mig.
0: D'això es parlarà.
1: Sí, sí, el Club de Cinema, tertúlia a partir de visionat de pel·lícules de cinema amb objectiu d'aprofundir en la narrativa del 7è art. Les sessions són obertes amb un aforament limitat i la conducció és del Joaquim Micó, que això no ho hem dit. Sobretot.
0: Sobretot.
1: És d'ell. Sí.
0: I això és el dilluns,
1: el dilluns.
0: Dèiem, el dilluns a 6:15 de la tarda fins a les 7. I el dimarts tenim el Borrell.
1: El Noir.
0: El Noir.
1: El Noir. Aquí, Noir.
0: Sí. A què el dedica en aquesta ocasió el Borrell al Noir?
1: Dos taüts. Fa riure. Dos taüts negres i dos de blancs. I dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll, conducció Xavier Borrell, Club de Lectura de Gènere Negre, tertúlia a partir de la lectura de llibres de gènere negre. Sessions obertes amb aforament limitat.
0: Correcte.
1: Repetimos lo mismo, sí, sí.
0: I dijous 28, presentació del llibre Les aventures de Saile. No sé si es diu així o no es diu així.
1: No sé com es diu.
0: D'un senyor que es diu Elias Julias Gil.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta més.
1: A càrrec de Ferran Monguet, ningú sap molt bé on acaba la veritat i comença el riure. Però el que és segur és que

0: fa bé aquesta dona, eh?
1: Sí.
0: Es diu Memi Sila.
1: No la coneixia.
0: Jo tampoc. I, bueno, Sila, que s'escriu Silla, cadira.
1: Sí, Silla.
0: Amac, final, eh? Vull dir, i la podeu escoltar avui mateix. Si us ha agradat, aquesta tarda a les 20 hores a l'Auditori Eduard Toldrà. Vilanova Big Band és un dels conjunts estables de l'Escola i Conservatori Municipal de Música de Vilanova, dirigida per Jordi Paulí i en Jordi Mestres. Amb una orientació clarament formativa, prepara els estudiants de grau professional en l'art de la interpretació de jazz per gran conjunt. Per tercer any consecutiu, la SMM i l'Auditori Eduard Toldrà treballen conjuntament perquè la Vilanova Big Band tingui l'oportunitat de compartir i interpretar un variat repertori dins del gènere al costat d'un músic professional, i en aquest cas el músic professional és la Memi Sila, una cantant i trompetista amb una trajectòria que uneix la passió per la música jamaicana i el jazz. Com dèiem, avui, sense anar més lluny, a les 8 del vespre, a l'Auditori Eduard Toldrà, al carrer Olesa de Bonesvalls, número 8. I anem cap a Vilafranca, demà, concretament 23 a 2:15, a les 20:30 de la tarda, a Seven Cycle Jazz. Es tracta d'un quartet internacional liderat per l'històric baterista nord-americà Mark Johnson. En el decurs de la seva carrera, Johnson ha acompanyat cantants de la talla d'Abby Lincoln o Cassandra Wilson, trompetistes com Freddie Hubbard o saxofonistes com David Murray, entre molts altres. El grup es completa amb el també nord-americà Thomas Mayenchi, el cognom, òbviament, molt nord-americà no ho és, però bé, amb els saxos, el contrabaixista portuguès Romeu Tristão i el català Toni Saigí, un pianista que ja ha visitat el Jazz Club en diverses ocasions, en concret darrerament amb el seu grup Trònic. Això serà, com dèiem, demà a 8:45 del vespre, al Vinceum, a Vilafranca del Penedès. I per mostra, com diuen, un botó.

0: Bueno, està en mig botó. Però bé, és el que ja és el que teníem. No, és que aquest programa enganya molt, perquè diu, em deia, m'estava dient que, la, que el track aquest durava 7 minuts, i una merda. Durava 7 minuts, que va, ha durat segons, això, ni un minut. Vale, doncs aquest, això que heu sentit és el que podeu escoltar demà al Vinceum a 8:45 del vespre, i es diuen Seven Circle, amb aquest gran baterista nord-americà. I ara anem cap a Barcelona, perquè sí. A Barcelona s'està maquinant un dels esdeveniments culturals més importants, i mira que es fan, cada setmana, cada mes, cada dia, a la capital catalana. Però aquest segurament és un dels més estimats per catalans i visitants.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Bé, aquest, això ho va fer el Rubianes, oi? El Màquina Baja, em sona a mi.
1: Sí, tinc, pot ser.
0: Tinc
1: pot
0: la imatge.
1: De... Sí, i el Constantino Romero.
0: I el Constantino
1: sí,
0: també.
1: Sí, fantàstic.
0: Sí, senyora.
1: Va ser brutal.
0: Tens raó. Estem parlant d'una de les obres teatrals més musicals, més importants de tots els temps. Em sembla que està entre les dues o tres millors de tots els temps del món. Bé, doncs el Festival Grec, parlem. És aquest esdeveniment que tant barcelonins com catalans com estrangers esperem tots els anys, perquè certament la programació del Grec és la programació del Grec.
1: Sí, sí.
0: El Festival Grec 26 arriba a les 5 dècades d'història, 50 anys, amb una programació diversa i internacional a Montjuïc i altres espais de Barcelona. Tot seguit, us fem una selecció d'alguns d'aquests espectacles, alguns, hi ha molts més, però concretament hem triat els que hem triat. Comencem per l'espectacle que obre oficialment el Grec 2026, del 29 de juny a l'1 de juliol al Teatre Grec.
1: Per inaugurar el Grec s'ha escollit l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, un autor molt present a la història del festival. La versió va a càrrec de la directora gallega Marta Pazos. L'òpera dels Tres Rals és una de les obres capdals del segle XX, una sàtira descarnada del capitalisme, la hipocresia i la moral burgesa. Compta amb un repartiment de luxe, encapçalat per Nau Albet, Míriam Moukles, Eduard Farelo i Marta Bernal. És una coprodirecció amb el llibre, que també celebra els 50 anys, que ara ja fa 50 anys el llibre.
0: Igual, mira, fan els mateixos anys el Grec que el llibre.
1: El llibre.
0: Podem aprofitar el mateix pastís, que bufin els dos. Les mateixes veles, ja. Ja està bé. Doncs seguim amb aquesta selecció d'espectacles que podeu veure al Grec. El 2 i 3 de juliol, al Teatre Lliure, podreu veure Ophelia's Got Talent, que no té res a veure amb el programa de la tele.
1: No.
0: Sí, no sé.
1: Bueno, no ho sabem, perquè no sabem com està muntat.
0: Exacte, jo crec que... Ojo, ojito,
1: No sabem com està muntat, i aquí, per el que diu, si l'austriaca Florentina Holzinger...
0: No Mazinger, Holzinger.
1: Holzinger, no sé, és una de les artistes més impactants i radicals del moment d'Europa. Visita per primera vegada a Barcelona amb aquest espectacle que arrenca com un talent show. Per això que igual
0: sí que és.
1: Per reflexionar sobre la feminitat, les cures i la violència amb sirenes, dansa, acrobàcia, per favor, i actes extrems.
0: Quina combinació, no?
1: Sí.
0: Violència, sirenes. Amb sirenes. Sí, sí, dansa, acrobàcia.
1: Sí, tot.
0: Actes extrems, deu ser alguna cosa de sadomasoquisme.
1: Però
0: o algo.
1: Però talent show, vull dir que igual són trossos de coses com una història
0: inspirat amb un programa de nit de televisió d'aquests multitudinaris. Vale, doncs anem cap a Nova York, perquè del 30 de juny al 31 de juliol al Heartbreak Hotel, que és un teatret molt petit, sí, es representa una obra titulada Factory, somni d'una nit d'estiu, on es barreixen Shakespeare i Warhol. Mira, quina combinació més estranya, no?
1: Sí, és una producció XXL per un espai XS.
0: Sí, vale.
1: Àlex Rigola trasllada la comèdia més màgica de William Shakespeare a la Factory de Andy Warhol. Un espectacle únic que només es podrà veure durant el Grec a la petita sala del Heartbreak
0: Hotel. És l'hotel dels cors trencats.
1: Sí.
0: Si vols més fàcil.
1: Vale. Heartbreak Hotel. Amb un repartiment amb noms com Biel Durant, Elisabet Casanovas, Oriol Genís i Jordi Rico.
0: Perfecte, doncs mira tu. No era aquesta, era una... hi ha una altra que és molt curiosa. No era aquesta? No,
1: el què?
0: No, crec que no,
1: el retrat de Dorian Gray?
0: El retrat de Dorian Gray, que és la que ve ara,
1: sí,
0: del 30 de juny al 2 d'agost al Romea, pot ser l'hòstia total,
1: sí. A més, la falange, els gunyalons que ja
0: és brutal.
1: Garantia de que això,
0: sí, senyora,
1: serà espectacular.
0: I és la gunyalons fent no un paper, no?
1: No.
0: Explica, va.
1: A més, fan paper... Jo he vist l'entrevista d'ella i ella deia, com em podeu donar a mi aquest paper quan jo tinc més de 60 anys i m'esteu donant per jovenets, per persones molt joves.
0: El Dorian Gray, clar.
1: Dorian Gray, sí. Bueno, bé, Àngels Guinyalons s'afronta amb tot un repte d'escènic. Interpretar ella sola tots els personatges, el retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde,
0: de tota la vida.
1: Un clàssic sobre el culte a la joventut i el narcisisme que ressona més que mai avui en dia. Amb direcció i dramatúrgia de Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella Eras, un trio de veus masculines i un quintet de corda acompanyen a l'actriu a l'escenari. Això pot ser brutal.
0: Brutal. Cal que si algú està interessat en aquestes coses...
1: Vagi ja.
0: Sí, miri ja de trobar entrades.
1: Es mogui de pressa.
0: S'esgoten ràpid les entrades del Grec. Vale, del 27 de juny al 8 d'agost al Teatre Poliorama, la truita. No parlem d'una truita a la francesa, justament.
1: No, vull dir... no, ara ho diré.
0: Va, explica'ns-ho, Mònica.
1: Ferran Utzet dirigeix aquesta comèdia francesa amb un repartiment de luxe. Una parella, Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, organitzen un dinar familiar amb les seves tres filles per celebrar el 65è aniversari d'ell. Un conflicte esclata quan la filla mitjana, que s'ha fet lactopesco vegetariana...
0: Digue-ho bé, tot això. Paraula per paraula, perquè té tela.
1: Lacto pesco vegetariana.
0: Correcte.
1: Es nega a menjar el fricandó que ha cuinat la mare i demana que li facin una truita de riu que ha comprat de camí. Això pot ser divertidíssim.
0: La mare s'emprenya una mica, diguem-ne, amb aquest plantejament, no? Vull dir que...
1: Ara la nena és lacto pesco vegetariana.
0: Sí.
1: Toma ja.
0: En fotem-nos, però jo conec. Tu també.
1: Sí.
0: Vull dir que gent, conec gent així.
1: Sí, però mai se li havia posat aquest nom.
0: No. Bueno, es diuen vegans i coses.
1: Vegans és una altra cosa, eh?
0: Sí, no, ja ho sé, ja.
1: Vegà no menja res.
0: Però que també, sí, però que també va por ahí, vull dir que... hosti, qualsevol queda per dinar amb algú així,
1: sí.
0: No? És complicat. Vinga, va. Inventions 2026. 6 i 7 de juliol a l'escenari central del Grec. Al Teatre Grec. Sí.
1: Ho han lograt, eh? Hòstia, els hi ha costat, doncs mira...
0: Sempre no, és que havien actuat... Són fixos, aquests són també residents, no?
1: Sí.
0: Però que mai havien anat a l'escenari central.
1: Per això ho han lograt,
0: Sí, senyora, sí.
1: Malpelo és una de les companyies veteranes del Grec, però mai fins ara havien actuat al seu escenari més emblemàtic, el Grec. Inventions, com vulguin dir ells, són catalans els dos, Invencions.
0: Sí, però diuen en anglès, sí. Inventions.
1: Inventions. És la tercera coreografia Bach Project, una trilogia dedicada a la música de Bach. Està pensada per espais no convencionals i es va estrenar al Museu Marítim al Grec del 2020, en plena pandèmia. També es va poder veure al prestigiós Festival d'Avinyó, ara l'adapten a l'escenari del Teatre Grec. Malpelo, que és Maria Muñoz i Pep Ramis.
0: Sí, senyora. Doncs escoltem una miqueta de la musiqueta d'aquesta obra.

0: Avui m'està enredant d'una manera aquest programa brutal, eh? Encara però... quedava la tira, segons ell, de cançoneta
1: d'aquestes. Home, sí, perquè no pots tallar-la només a començar.
0: No, no, vale, va, passem. Passem al següent tema.
1: Vale.
0: La verdadera història de Ricardo III. Senyores, senyors, estem revisant alguns dels espectacles que es presenten aquest any en el Festival Grec 2026 a Barcelona. La verdadera història de Ricardo III es fa del 10 i l'11 de juliol també al Teatre Grec.
1: Sí, sí. El director Calixto Vieito és un altre dels vells coneguts que torna al Festival Grec. Ho fa amb actors argentins i amb una revisió contemporània del monarca Ricard III a partir de William Shakespeare. Un univers d'abusos, poder, violència i bogeria que es desplega a l'escenari amb les posades en escenes radicals i contundents de Calixto Vieito.
0: Vieito. Han recordat de les Vieires?
1: No, del Vieito. No, és aquí, és a més.
0: Coneixes,
1: a més.
0: Eh? És molt il·luminat, és bo aquest paio, eh? És un il·luminat de nassos. Rarito.
1: D'ancieta i rarita va ser... Sí.
0: Vale. Un gallego d'aquells que no sap si puja o no baixa. Vinga, va, doncs seguim al Grec.
1: Ara m'agrada molt el que...
0: La protagonista, sabia que aquesta t'agradaria.
1: Molt.
0: El 10 i l'11 de juliol, al Mercat de les Flors, la protagonista.
1: La coreògrafa i ballarina de la Veronal, Lorena Nogal, l'he vist ballar i és un espectacle preciosa, estrenarà la seva primera peça de gran format al Grec, una peça de dansa-teatre per aprofundir en el llenguatge escènic tan característic d'una intèrpret que a qui molts crítics comparen fins i tot amb la legendària Pina Baums pel seu magnetisme a l'escenari, i estic completament d'acord.
0: Jo aquesta sí que la vaig veure, a la Pina Baus.
1: Sí, però no, aquesta noia... Sí, jo també. Però aquesta noia és una meravella. Va rebre també un premi, vaig veure amb una història d'aquestes que fan, de premis, de com li donaven un premi per una altra obra, però que és, va sortir un tros d'ella meravellosa.
0: La Veronal és parlar en majúscules.
1: En majúscules,
0: totalment,
1: és en majúscules, és una passada.
0: És una altra galàxia, totalment diferent.
1: Preciós.
0: I no només d'àmbit barceloní català,
1: sinó
0: d'àmbit mundial.
1: És preciós.
0: Secrets, seguim al Mercat de les Flors. Del 10 al 12 de juliol. De què va això?
1: Bueno, doncs el circ. Circ. El circ no pot faltar mai al Grec. I aquest any destaca l'últim espectacle de la companyia catalana EIA, ella. Després de girar per 25 països i fer més de 900 funcions, tornen a casa a presentar Secrets, on reflexionen sobre el pas del temps amb el seu estil que defineix com a circ humà.
0: Quan parlem de circ, et dona la sensació de que parlem d'espectacles menors.
1: No.
0: Res a veure amb això, eh?
1: Mira el Cirque du Soleil i totes aquestes històries de menors no tenen res.
0: 25 països, 900 funcions, vull dir que, apa que no, i tant que sí.
1: No, que va, de menor, eh?
0: Doncs Secrets, 10 i 12 de juliol, Mercat de les Flors. 17 de juliol, a la Sagrada Família, una cosa... especial.
1: També pot ser molt xulo,
0: Sí, no s'havia fet mai un rotllo així, no? Concert Arrels de Llum.
1: Sí, una col·laboració singular i inèdita. El Grec i la Sagrada Família s'uneixen per celebrar el 50è aniversari del festival i l'any Gaudí, amb un concert al temple que unirà música sacra i profana. Amb les veus del cor Cerarols i de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal, maquíssimes, per fer un viatge musical des del segle XIV al XXI. Les entrades són gratuïtes, però amb reserva prèvia.
0: O sigui, sé que corre. Si és que queda
1: corre,
0: alguna...
1: Corre, corre,
0: Si és que queda alguna, a corre.
1: Tu has escoltat cantar la Maria Arnal?
0: Crec que no.
1: És una passada, sí. És... molt maca.
0: Pot estar molt bé, pot estar molt bé. Sí, sí. Vale, i hi ha aquesta que ve, que es diu Sepuku, i es fa del 24 al 26 al Lliure. Si no fos per l'hora, mira, encara m'ho pensaria. Però és que l'hora em deixa allò una mica tallat. Va, explica, Sepuku.
1: Em posa l'hora? Ah, sí, l'hora. I tant. Hosti, l'hora, Déu-n'hi-do. Sí, que ara no sabia quina era. Sí.
0: Mira que jo sóc fan del Mishima, però ni coneixes.
1: No, és que l'hora té delicte.
0: Total, però bueno...
1: Està molt locos, per fer això.
0: Però ho fan per un motiu concret.
1: Sí, però està molt locos,
0: Muy locos.
1: Angélica Liddell tanca la trilogia dedicada a la mort amb un espectacle que s'inspira en el suïcidi seguint el ritual samurai que l'escriptor japonès Yukio Mishima, una obra no apta per a públics aprensius, déu-n'hi-do, com deu ser, que haurà d'escollir entre matinar o anar a dormir molt tard. L'hora d'inici és a les 4:45 de la matinada.
0: Imagina't.
1: Perquè el final de l'obra coincideixi amb la sortida del sol. De 4:45 de la matinada a la sortida del sol...
0: Parell d'horetes
1: llargues, eh?
0: Uh-huh. Jo no
1: que
0: recordo.
1: Pots estar dormint allà perquè et pots dormir perfectament.
0: Però jo no, jo vaig fer un gran reportatge del Mishima que hem sentit unes quantes vegades i no recordo que fos a la sortida de sol que aquestes fes l'Arakiri.
1: Que estan
0: però bueno,
1: allà. Va,
0: vale, mira,
1: anem.
0: Que queda bonic.
1: Queda sí. Plàstic. Va,
0: 16 en 17, o 16 i 17, 30 i 31 de juliol, Teatre Grec.
1: La companyia Tau Dance Teatre, amb gairebé dues dècades de trajectòria, ha evolucionat la dansa contemporània xinesa. Tenen una aposta tan decidida per l'abstracció que el títol de les seves obres sempre són números, per evitar que el públic busqui possibles significats i es fixin només en els moviments dels ballarins. Lleó de plata a la Bienal de Venècia 2023. Presentaran a Barcelona dues coreografies per tancar el grec.
0: Correcte, i és estar, tu que ets un amant de la dansa, jo crec sí. Que fliparies amb aquesta gent,
1: sí.
0: Perquè amb la de xinus que hi ha, ja la tira la companyia, molt xinus i xina, suposo.
1: Sí, sí, clar, clar,
0: ser, dels dos sexes, no?
1: Tothom,
0: són
1: tothom
0: multitudinaris i són una canya, perquè a part les músiques, ara escoltarem una miqueta d'una de les músiques de les seves coreografies, no són gens ni mica normals, eh? Més bé són com efectes de so, històries, però són... És molt flipant. Mira tu al YouTube, busca'ls, que n'hi ha unes quantes coreografies. Escoltem aquesta gent que, com dèiem, com deia la Mònica, es diu Tao Dance Theater.

0: Com ho veus, Mònica? Seria fàcil muntar una coreografia amb això, amb aquestes històries?
1: Sí, clar.
0: Perquè són molt, molt, molt
1: sí,
0: potents,
1: però...
0: eh?
1: Sí. Bueno, fàcil no hi ha res, evidentment.
0: Home, ja, clar.
1: De fàcil,
0: bueno,
1: res.
0: Fàcil ho és, ara falta que sigui bo.
1: Bo, exacte.
0: Perquè fàcil...
1: No, fàcil no. No és fàcil, però, clar, ha de donar impacte i ha de ser bo, si no, res.
0: Doncs amb aquesta gent, aquesta multitudinària de xinos i xines, es tanca el Grec 2026 els dies 30 i 31 de juliol al Teatre Grec, 16 en 17, 16 i 17. A part, l'escenari és perfecte per un espectacle d'aquest tipus. Mosquits a part, eh? Vull dir que això sí que és un altre tema del Grec, però bueno.
1: Bueno,
0: Tao Dance Theater.
1: No piquen quan estàs allà, no piquen.
0: No,
1: estàs tan flipant que no piquen.
0: Quan tornes a casa t'enteres.
1: Bueno, m'és igual, quan torno a casa, però ja ho he vist.
0: Del que han picat, però bueno. Bueno, fins aquí hem arribat. Al final se'ns quedarà una mica més cura. Ens falta la Charo, ojo, eh?
1: Ara
0: la trucarem per veure.
1: Doncs semblava que hi haguessin tropecientes mil, eh?
0: Sí, i jo, mira, que em vaig treure perquè havia més a la selecció, però tampoc et vaig voler agotar. Dic, la pobreta se'n recordarà de mi, de la meva família. Com li deixi totes les que sortien al
1: Trescat. Home, jo me'n recordo, de l'Angelina, me'n recordo molt.
0: Vale. Per bé.
1: Sí,
0: no malament.
1: No.
0: Com t'hauries recordat si te les deixo? Va, doncs anem a provar si la Charito, la Charopèdia, ens contesta el telèfon o està liada de moment.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

0: Doncs a l'altre costat del telèfon tenim a la Charo González, que avui inaugura el seu espai, la Charopèdia, amb el qual es compromet a contestar preguntes. Charo, què passa, amiga?
1: Tu no saps
0: on t'has ficat, però bueno, vale, perfecte.
1: Bueno, això serà com fer un examen cada setmana.
0: Vale,
1: per
0: vale.
1: Veure si sóc capaç de contestar a una pregunta que em feu sense que estigui preparat i a veure si jo tinc la resposta.
0: Tu no saps la mala llet que corre per aquí, que no et passi res, però bueno.
1: Bueno, vale. A veure com em tracteu.
0: Vale, intentarem tractar-te bé. Bé, doncs hem de dir que la Charo en aquest moment està amb l'AVE, aquest que no és AVE, que va de Barcelona a València, amb un formatge i una ampolla de vi sota el braç, com ens va indicar la setmana passada. Explica'ns una mica, fem memòria de tot plegat, va.
1: Sí. Bueno, estic intentant arribar a València, perquè us podeu imaginar com està això dels trens.
0: Ja.
1: Vaig amb un Euromed, que és un tren més bonic, però que va per la mateixa via que el tren normal.
0: Yeah.
1: Qual cosa, doncs, arribar a València és com arribar, que et diré jo, a la Lluna, quasi bé. És un trajecte que està molt bé, perquè pot llegir perfectament un llibre d'anada i un de tornada, que molt bé. I vaig camí del València Negra, que és un festival que dura dos caps de setmana, i el que jo anava abans de la pandèmia els dos caps de setmana, però que des de la pandèmia no he pogut tornar perquè els preus dels hotels s'han posat d'una manera a València que és impossible. Bé, a València i a tot arreu.
0: Ja.
1: Però perquè us feu la idea, jo anava a un hotel que a mi l'habitació em costava 48 euros.
2: Una
1: habitació individual amb un hostal de dos estrelles que estava molt bé, a prop de la plaça de l'Ajuntament. Aquest mateix...
2: Hola?
1: 130 euros.
0: Perdona?
1: 130 euros i no pots agafar-ho perquè està agafat permanentment d'un any per un altre.
0: Repeteix, quan és que s'ha substituït un pito quan has dit el preu d'ara?
1: El preu, sí, el preu ara està a 130 euros. I jo pagava 48.
0: Més del triple.
1: Sí. Hosti. Llavors imagineu-vos, clar, jo anava els dos caps de setmana sense cap problema i ara només puc anar una nit. Perquè agafar un hotel a València m'ha costat una nit 180 euros.
0: Uala! Tela,
1: o sigui, impossible, no es pot anar.
2: Clar.
1: Però he d'anar perquè he d'entregar el premi, ja sabeu, el premi no.
0: Home, això t'ho podien haver pagat...
1: El premi que dona de menjar i de beure.
0: Correcte, però que t'ho podien haver pagat els de Ciudad Real, no, això? Ja que portes el formatge i el vi...
1: Porto el formatge i el vi des de Ciutat Real.
0: Imagina, quin periple.
1: I ara de Barcelona va cap a València.
0: Vale.
1: És un premi viatger.
0: Total, sí.
1: L'ha guanyat a l'escriptor, el Salva Alemany, per una novel·la que es diu Hotel California. Que us recordo que la setmana passada us deia, no ho sé, que no la llegi. Bueno, doncs l'estic acabant ja, clar, no, segur que l'acabo en aquest trajecte de tren, i, home, és una novel·la molt interessant. És d'un senyor que es desperta en una habitació d'hotel amb una senyoreta al costat amb la qual ha tingut sus más y sus menos, però la senyoreta està morta.
0: Vaja.
1: Vaja.
0: I el senyor no és necròfil ni res d'això, no? Vull dir que no.
1: Sí, i clar, ell no se'n recorda de com ha arribat allà. No.
2: Ai, jo vaig veure una pel·lícula. Era... Jo vaig veure una pel·lícula de la Jane Fonda, que era ella la que estava al llit amb un senyor i quan es desperta està mort i no se'n recorda.
1: Vale, doncs aquí ha salit un revés.
2: Sí.
1: I a més, per acabar-ho de dubar, aquest senyor està molt malament perquè la seva senyora té esclerosis múltiple.
2: Hòstia.
1: I s'està quedant ja, pues, que ja ni pot parlar, ni pot caminar, ni tot això. I clar, com que l'han detingut, evidentment, doncs la seva senyora està sola a casa. Bueno, no us explico res més perquè la podeu agafar i llegir-la.
0: Com es diu la novel·la, Charo?
1: Molt curteta,
2: Hotel California.
0: Hotel California. Com la cançó dels Seagulls.
1: Sí.
0: Sí, sí. Hola.
2: Hola.
0: Aló, aló.
1: Hola, hola. Jo us escolto, o sigui, al Josep Lluís quasi no hi l'escolto.
2: Ha dit que, bueno, que l'Hotel California és com la cançó dels Eagles.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ha dit això.
1: Vale, vale, pues sí, sí, sí. Tal qual, com la del,
2: sí, sí.
1: Com la dels Eagles.
2: Sí, sí, Hotel California, sí, sí.
0: Molt bé. Total, fas alguna curres a València o simplement et dediques a donar el formatge i el vi?
1: Sí, ho sento, però és que no t'escolto.
2: Que si curres a València o només et dediques a donar el formatge i el vi?
1: Només,
2: tal com ho diu ell, eh?
1: Només dono el premi. Només dono només el premi. Veuré les taules aquesta tarda, les de demà fins les 6 de la tarda i agafo un altre temps de tornada perquè, ja us dic, a mi això no m'ho subvenciona ningú.
0: Ja.
1: I clar, tanta pasta, una no puc, no arribo a tant ja.
2: Clar, clar.
0: Sí, sí. Oh, això, vale, no et dic res perquè no em sents. Correcte. Vale, hi ha molts festivals, oi, aquest cap de setmana?
1: Bueno, aquest cap de setmana tenim a Lloret Negre, aquest està a prop de casa. A València, abans de Nadal, València Negra, aquest que us he citat, tenim a l'Undinyent Negre i tenim a Alacant, el Mayo Negro, a la Universitat d'Alacant. O sigui, que tenim en un mateix cap de setmana quatre festivals de novel·la negra, que sapiguem, perquè potser pot haver-hi alguna jornada petita, algunes taules amb biblioteques, o sigui, el gènere negre està clar que està de moda. També és cert que a tot se li diu negre, quan no ho és, però bueno, sota el paraigua de la negritud, o de la negró, com vosaltres li vulgueu dir, hi ha moltíssimes reunions, moltíssims festivals, i que això dona molta vida tant a les editorials com als actors, perquè tenen un aparador per fer visible la seva obra, que d'altres gèneres no ho tenen.
0: Clar. Mira, estava mirant que, no sé si em sents, Char, o no?
1: Sí, digue'm, que estaves mirant què?
0: Estava mirant que el Micó ha enviat per la difusió ja un document per...
2: Sí. Que el Micó ha enviat...
0: El document, les bases...
2: Les bases?
0: Per al Canyelles Negre.
2: Per al Canyelles Negre.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Diu que sí, sí. Tu la sents amb ella?
1: Canyelles, oi?
0: Exacte.
2: Sí.
0: Per al setè certamen literari Castell de Canyelles, es diu concretament,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I suposo que al web de l'Ajuntament de Canyelles ja deuen estar penjades les bases, també.
2: Se suposa, si ell ho presenta així, sí.
1: I també us puc dir que també està oberta, el del Castell de Canyelles és un certamen de relats, tant en català com en castellà. I té una dotació econòmica, però per dotació econòmica, i la més important de totes les lletres negres a la península ibèrica és l'LA confidencial organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Biblioteca de la Bòbila, juntament amb l'editorial clandestina, que té una dotació de 12.000 euros.
0: Voilà, no està malament, eh?
1: A banda de la publicació del llibre, evidentment.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest també estan ja... que les podeu trobar en el web de la Biblioteca de la Bòbila, de l'Hospitalet, i també, evidentment, al canal de l'Ajuntament. Premi L.A. Confidència.
0: L'H, de l'Hospitalet. Correcte. Alguna cosa més a afegir? Hola.
2: Alguna cosa més a afegir?
1: Pues no, res més. Res més, que em feu la pregunta.
0: Ella està intrigada amb la pregunta.
1: Que la Mònica em faci la pregunta.
2: Dues preguntes,
0: sí,
2: Jan, dues.
0: Avui t'agafarem a traïció i et farem dues. Va, la primera, Mònica, és... te la faig a tu i tu li fas amb ella, perquè l'escolti bé. Qui va ser la intèrpret femenina de 007 contra el doctor No?
2: L'has escoltat?
1: No,
2: vale.
1: He sentit alguna cosa del 007.
2: Qui va ser l'intèrpret femenina del 007, el doctor No?
0: Contra
2: el doctor No.
1: No, no us he escoltat.
2: No em sents a mi tampoc?
1: No, ara una mica millor.
2: Ostres, és que jo t'escolto perfecte.
0: Sí, torna, pues mira, repetim.
1: Jo, ara tu t'escolto millor, torna-m'ho a repetir.
2: Vale, qui va ser la protagonista, no? Era així? Femenina. Femenina del
0: 007,
2: del 007 contra el doctor No.
1: Contra el doctor No?
2: Sí.
1: Ostres, ostres, em faran fora de l'associació.
0: Oh, i tant.
1: Oh,
0: i tant. És mític,
1: no?
0: És mític,
1: doctor,
0: això.
1: No?
0: Pensa, en una prota mítica.
1: Potser la Úrsula...
0: Home, clar.
1: Clar. Ah, vale.
0: Clar.
1: Vale. Bueno, m'he salvat per los pelos.
0: Por la campana t'ha salvat, por la campana. Por les campanes de la Úrsula Andrew.
2: Doncs espera't que ara ve l'Hugo. Va, Joan Lluís,
0: vale.
2: Ataca.
0: I una segona pregunta, va.
2: Sí.
0: Relacionada amb la mateixa pel·lícula.
2: La mateixa pel·lícula, eh?
1: Vale.
0: Quin és el tema principal, la cançó principal d'aquesta pel·lícula?
2: Quina és la cançó principal d'aquesta pel·lícula?
0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: És de les primeres, podria ser del... Matt Monroe, no.
0: Quasi, quasi, però no.
1: Quasi. De la Shirley Bassett?
0: No.
2: No.
1: No.
2: Goldfinger? No.
1: No, aquesta és Goldfinger, no, no.
2: No, no, no, no. Aquesta no.
1: No, no, no, no ho sé. No ho sé, aquesta vegada ens suspendran, eh?
0: Era, però no, perquè era pregunta trampa aquesta, Charo. Sí. M'has sentit?
2: Diu que era pregunta trampa.
1: Era una pregunta trampa.
0: Aquí. Sí, perquè a la primera... El doctor No, el 007 contra el doctor No, és sí. La primera pel·lícula de la sèrie del James Bond. Va?
1: Sí.
0: Correcte. I a la primera pel·lícula del James Bond no havia cançó principal de la banda sonora.
1: Vale, m'has volgut
0: aixecar la camisa, eh? Sonaven tres cançons enmig de la pel·lícula i la més famosa era Under the Mango Tree, sota l'arbre de mangos, aquella del Harry Belafonte, sí. Era la versió més coneguda, però ni surt la cançó a la pel·lícula.
1: No hi havia un tema principal.
2: No,
0: no hi havia un tema principal. Aquesta cançó del mango, que ara escoltarem la versió de l'àlbum, la canta la Úrsula, la tarareixa la Úrsula Andrew quan surt de l'aigua, la va tararejant, però la cançó no surt,
1: vale, vale.
0: No surt a la pel·lícula.
1: Aquesta setmana només he aprovat la xaropèdia, ha aprovat i pels pèls.
0: Exacte, la matrícula d'honor no te la donem,
2: no.
0: Però bueno, és que jo suposo
1: molt bé.
0: Que amb bandes sonores tampoc estàs tan posada com amb altres continguts,
1: no,
0: clar.
1: És que saps què passa, que hi ha tantes coses que és impossible ja abarcar-ho tot, abarcar totes les lectures, totes les pel·lícules, tot és quasi impossible, impossible, inclús per mi.
0: Sí, sí, no, i tant. I tant, i tant. Charo, doncs vinga, va, avui per acomiadar el programa...
1: Que sí. Vagi molt bé, em fotré una paella a la vostra salut.
0: Bo,
2: ben fet.
0: Ja t'entenem, ja t'entenem, apa que no. Vale,
1: no,
0: vale.
1: La faré demà, avui no, perquè
0: sí,
1: avui sí. No arribaré a l'hora de paella i la faré demà. Però no us preocupeu que la faré, us enviaré una foto.
0: I que arribi el formatge sense mossegar. Vale. Vinga.
2: Vinga, guapa, que vagi molt bé.
0: Un petonàs. Adéu. A tu.
1: Adéu.
0: Doncs, senyores, senyors, fins aquí avui el Le Weekend. Diguem-ne que avui ha estat un programa un palet més curt, però són coses que passen. Com que hem esmentat la cançó aquesta de la pel·lícula del Doctor No, i sempre acomiadem el programa amb una cançó de pel·lícula, qui millor que acomiadar el programa d'avui amb la Diana Copeland, que és la que surt a l'àlbum de la banda sonora, però no passa a la pel·lícula. La pel·lícula, com dèiem, la tarareixa directament la Úrsula Andrew. Doncs Underneath the Mango Tree. Mònica Montaner, amiga, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Senyores i senyors, us saluda Josep Lluís Villanueva. Bon cap de setmana a tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast, anomenat La importància de l'escola entre els 0 i 3 anys. En primer lloc, ens volem presentar. Som la Martina, la Lucía, la Maria i jo, la Júlia, estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil de l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes. I avui parlarem d'un tema que considerem fonamental, que és la importància de l'escola entre els 0 i 3 anys.
1: Hola, jo sóc la Lucía i parlarem de que creiem que és important donar valor a aquesta etapa i entendre tot el que aporta al futur dels més petits, ja que moltes vegades es pensa que en aquesta etapa els infants només van a l'escola bressol o llar, però en realitat és un període clau per al seu desenvolupament emocional, social i cognitiu.
2: Bon dia, jo sóc la Martina i a més no només parlarem des de la teoria, sinó també des de la nostra pròpia experiència, ja que les quatre hem realitzat les pràctiques tant en llar d'infants i jo en el meu cas també en una escola. Hem pogut viure en primera persona tot el que implica aquesta etapa.
3: Molt bé, jo sóc la Maria i al llarg d'aquest podcast parlarem sobre els diferents aspectes com el desenvolupament en aquesta etapa, el paper dels educadors i educadores, la relació amb les famílies i també compartirem situacions reals que nosaltres hem viscut amb els infants.
0: Així que
3: comencem!
1: Com ha dit la meva companya Maria, parlarem primer de tot de la importància del desenvolupament entre els 0 i 3 anys. Per començar, és important entendre que els primers anys de vida són decisius. És quan el cervell es desenvolupa més ràpidament i es creen milions de connexions neuronals.
2: Exacte. En aquesta etapa es construeixen les bases de l'aprenentatge, del llenguatge, de l'autoestima i de la manera de relacionar-se amb els altres.
3: I també és quan els infants comencen a explorar el món, a tocar, a experimentar, a moure's... Tot això forma part de l'aprenentatge i no és casual, sinó que respon a una necessitat natural de descobriment.
0: Durant les meves pràctiques a la llar d'infants al Drac, de Vilanova i la Geltrú, el primer mes vaig estar amb el grup dels més petits, que eren els lactants, on el tracte era molt més individual i basat en el contacte i la seguretat, com agafar-los en braços o acompanyar-los en rutines, com el canvi de bolquer, per exemple. Després vaig passar al meu grup d'IU petits, que es diu els koalas, que eren infants de 1 a 2 anys, on ja tenien més autonomia. He pogut veure com aprenien explorant i provant per ells i elles mateixes i els hi he pogut acompanyar quan han començat a dir les seves primeres paraules, les seves primeres passes i a poc adquirien més autonomia. La veritat és que ha estat un procés preciós i molt enriquidor.
1: I en el meu cas, estic treballant com a auxiliar a la llar d'infants Les Marietes de Cunit amb infants d'I0 i I1. He vist com fins i tot els més petits aprenen constantment, reconeixen veus, reaccionen a estímuls, comencen a comunicar-se. És impressionant.
2: I aquí és on l'escola infantil juga un paper fonamental perquè ofereix un entorn segur, estimulant i adaptat a les seves necessitats.
3: I per això ja no diem guarderia, sinó que diem jardí d'infants, perquè no es tracta només de cuidar o guardar, sinó d'educar des del primer moment amb intenció pedagògica.
2: Ara parlarem sobre el paper de l'escola infantil. A les escoles infantils tot està pensat, tant els espais, els materials, les rutines, res no és casual ni del mateix moment.
3: Jo vaig fer les pràctiques a les Cataret, a una llar de Vilanova i la Geltrú, i vaig passar per tots els grups, tant d'I0, I1 i I2, i vaig poder veure com cada aula estava adaptada a cada edat d'infant, amb material específic i que fomenta la seva autonomia i la seva curiositat.
0: Sí, per exemple, els recolzes de joc permeten que els infants desenvolupin autonomia i prenguin petites decisions. Jo ho veia molt al meu grup quan volien escollir els infants a què volien jugar.
1: També les rutines. Les rutines són molt importants, com l'hora de menjar o de dormir. Els donen seguretat i estabilitat emocional. A les Marietes, els infants saben què passarà en cada moment del dia i això els hi tranquil·litza molt.
2: Jo vaig estar a la Draga de Cubelles fent pràctiques durant l'estiu i ara mateix estic a l'escola Llavets de Vilanova i la Geltrú. Sí que és veritat que es pot veure la diferència entre l'etapa dels 0 als 3 i dels 3 als 6, ja que aquesta base que es crea des de ben petits es nota molt més endavant. I es veu la diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que no, ja que tenen més autonomia i seguretat.
1: Això és veritat, Martina. I una cosa que és molt important és el joc, que a través del joc tots els infants ho aprenen absolutament tot.
0: Doncs sí, Lucía, estic d'acord amb tu. El joc no només és diversió, sinó que és la principal eina d'aprenentatge en aquesta etapa.
3: Ara seguim parlant sobre el vincle afectiu i la seguretat, ja que creiem que és un aspecte clau quan es crea aquest vincle amb els educadors. Aquest vincle es construeix a través de la convivència diària, amb mirades, paraules, contacte, rutines i la manera de com l'adult respon a l'infant, dia a dia. El vincle amb la família és únic i indiscutible, però el dels educadors és complementari i molt avaluós, i no per això és més important.
0: Doncs sí, quan un infant se sent segur i estimat, està molt més disposat a explorar i aprendre I jo, al TRAC, a la meva llar, vaig veure com els infants buscaven molt el contacte i la mirada amb els educadors i educadores.
1: A mi em passa cada dia treballant. Molts infants necessiten una abraçada o simplement que els hi parlis amb calma per sentir-se tranquils.
2: Aquest vincle no es crea d'un dia per l'altre, sinó que necessita temps, paciència i molta sensibilitat per part de l'educador.
3: Això demostra que la relació emocional és tan important com qualsevol activitat educativa. Nosaltres normalment pensem que les activitats són el més important de la llar, però aquest vincle a reforçar i fer també és molt important.
1: I, a més, una bona adaptació a l'inici de curs és fonamental per crear aquest vincle, tant amb els infants com amb les famílies.
0: Molt bé, doncs ara, al bloc 4, parlarem de la relació amb les famílies. L'escola infantil no substitueix la família, sinó que la complementa. I com ja hem dit abans, volem recalcar la importància que té l'etapa de l'adaptació, ja que és el moment on es crea el vincle més fort de confiança i de seguretat, tant com per part amb les famílies com amb els infants.
1: Sí, Júlia, i també és molt important la comunicació entre educadors i famílies. És clau pel benestar de l'infant. Hem d'estar en relació constant.
3: Exacte. Jo a l'escataret recordo com cada dia es feia un traspàs d'informació molt detallada. Si havia menjat bé, si havia dormit bé, si estava trist o molt més actiu. La família preguntava i les educadores li traspassaven la informació perquè estiguin intranquil·les.
2: Penseu que també és molt important escoltar les famílies, entendre com se senten i acompanyar-les, ja que estem deixant el seu nen amb gent que realment no coneixen fins que ja ha passat un cert temps.
1: I això passa sobretot amb els més petits, perquè deixar el teu fill o filla a l'escola per primera vegada no és fàcil.
0: Per això, crear confiança amb les famílies és tan important com crear-la amb els infants. Molt bé, doncs ara en aquest bloc parlarem de les nostres experiències personals. En el meu cas, com ja he esmentat abans a la meva llar, al DRAC, vaig aprendre que la paciència és clau. Cada infant té el seu ritme individual i no podem forçar-los. També vaig veure com petits gestos, com una mirada o un somriure, poden generar molta seguretat.
1: Jo, treballant a les Marietes, el que més m'ha impactat és veure com evolucionen tan ràpid. En pocs mesos passen de dependre molt de l'adult a començar a fer coses sols. És increïble el canvi que han fet des que vaig començar fins ara.
2: A mi m'ha ajudat molt veure les dues etapes, tant de 0 a 3 a la Draga com dels 3 als 6 al Llebeig. A la Draga vaig viure més la part emocional i de cures, sobretot perquè estàvem els més petits. I al Llebeig, que estic als 3 cursos, he vist més com tot això té continuïtat en l'aprenentatge més estructurat.
3: Durant la meva experiència a l'escataret vaig poder entendre realment la gran importància d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. Abans de viure-ho de prop, pensava que aquest període estava més centrat en la cura bàsica dels infants dia a dia, com el canvi de bolquer o el fet de donar el menjar, però vaig descobrir que és una etapa clau pel seu desenvolupament global en tots els aspectes.
2: I finalment, destacar la importància de treball en equip entre els educadors i educadores.
0: Molt bé, doncs per acabar, podem dir que l'etapa de 0 a 3 anys no és només una fase de cura o aquest concepte que es té de que la llar és on guardem els infants, sinó una etapa educativa fonamental que ajuda en el desenvolupament de tots els infants.
1: L'escola infantil contribueix al desenvolupament integral de l'infant emocional, social i cognitiu.
2: El paper de l'educador és clau com a guia, acompanyant i figura de referència.
3: I també hem vist, a través de la nostra experiència, que és una etapa molt intensa, però alhora molt enriquidora.
0: Esperem que aquest podcast hagi servit per donar valor a aquesta etapa tan important.
3: Ja que en aquests darrers mesos, com haureu vist, han estat convocades diverses vagues educatives on han participat docents i personal educatiu amb l'objectiu de donar-li més importància a aquesta etapa, del 0 a 3. I des d'aquí, com a futures TEIs, volem donar el nostre suport.
0: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio Cubelles.
6: Què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més de la FM i a radiocubelles.cat.

0: a fer sols.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: A l'altra banda del fil telefònic tenim a la directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz. Benvinguda.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Sònia. Avui volem parlar d'una banda sobre doncs aquesta situació que s'està vivint, que s'està veient dia a dia, no? Aquestes vagues que hi ha. Tenim un comunicat del claustre, no?, al vostre portal, on expresseu també doncs una mica l'acció, no?, de l'Institut Cubelles davant de tot aquest tema que està afectant, no?, a nivell general.
3: Sí, efectivament. Nosaltres, a mitjans del mes de març, doncs, vam publicar a la nostra web un comunicat de, bueno, dels treballadors i treballadores, dels docents d'aquí de l'institut, en el qual doncs fèiem doncs que ens havíem sumat doncs a una sèrie de propostes que s'han dut a terme doncs a nivell de tot Catalunya. De tot en el nostre cas, en la majoria dels centres dels serveis territorials del Penedès. I aleshores et dic, ve a ser una sèrie de propostes que van en sintonia amb d'altres centres de la resta de centres del Penedès, que doncs això, que és el tema de les sortides de fora de l'horari lectiu, doncs totes aquelles que aquest curs encara no estiguessin compromeses, doncs aturar-les, deixar-les en stand-by. Després també doncs l'activitat del centre a través de les xarxes socials i del nostre web, doncs també aturar-la, participació en formacions, tota una sèrie d'aspectes que venen a donar-se fora de l'horari lectiu. I després doncs dic, i també amb la vista de si aquest conflicte pues no s'acaba desencallant properament, doncs també seria una qüestió que es traslladarien al curs vinent, al curs 26-27, on tindria on es prolongaria. En el moment la qüestió és aquesta: tota aquella activitat fora de l'horari lectiu que no estigués compromesa, doncs la deixàvem cancel·lada.
2: Per tant, doncs una mica nosaltres també des de Ràdio Cubelles anunciàvem que són totes les direccions, tant de les escoles com de l'institut, de tot el Garraf, no?, que doneu suport a aquestes reivindicacions també aprovades per assemblees als centres, aquestes protestes també acordades pels docents, no?, davant també aquesta vaga que s'està vivint en el món de l'ensenyament, no?
3: Sí, clar, tenim aquest mes de maig tot un seguit de vagues convocades, de mobilitzacions. I la setmana passada aquí a l'institut doncs vam tenir dues jornades de vaga de docents i també un dia de vaga d'estudiants convocada pel sindicat d'estudiants, i després venim a tenir noves convocatòries de cara a la setmana vinent. I sí, certament tots els centres educatius del Garraf, totes les direccions dels centres educatius del Garraf, doncs donem suport en aquestes mesures, i així també ho hem fet públic. Venen a ser unes reivindicacions ja que s'han, doncs això, prou conegudes per tothom, que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que doncs això, que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat

0: per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps, que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
1: Demaneu també aquesta reducció dràstica de la burocràcia. Igual la gent no acaba d'entendre, quan feu referència a aquest punt, no? La burocràcia que potser pot haver internament en un centre. No, no sé si ens referim potser a l'hora de demanar més suport de personal o les qualificacions, avaluacions. Quan parleu de burocràcia, és que és lenta la burocràcia en molts àmbits?
0: A veure, és que ens afecta aquí als centres educatius i afecta, per suposat, a tots els àmbits. Estem veient de quina forma aquest augment de tràmits, de digitalització, de control, de seguiment, que contínuament estem immersos en tràmits i més tràmits, per demanar qüestions molt simples i molt senzilles, i que molts cops acabem què? Doncs destinant tant de temps a tota aquesta burocràcia que no arribem a fer el bàsic, que és el servei educatiu, és l'ensenyament. I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que ve a ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
1: No sé si vol afegir alguna qüestió més en referència també a aquest curs, no? Es parlaven de doncs, aquestes colònies, doncs, aquestes activitats, inclús les graduacions, temes que poden afectar al llarg d'aquest curs i al vinent. Com, en aquest cas, el que estava organitzat sí que tira endavant o com queda?
0: Bueno, doncs, en primer lloc, el que vull és agrair, aprofitar aquest moment per agrair el suport de les famílies i el suport en especial de l'AFA, de l'Associació de Famílies d'aquí de l'Institut Cubelles, pel suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions, perquè està clar que és en benefici de tothom. I després, pel que fa a les graduacions, en aquest sentit, doncs, serà l'AFA la que les tirarà endavant i aquestes graduacions, tant a quart d'ESO com les graduacions de segon de batxillerat que fem aquí a l'institut, es donen a terme gràcies a la implicació de l'AFA, que es durà a terme. És a dir, es mantindran en les dates que tradicionalment es fan, això del divendres 12 de juny, la de quart d'ESO, i la de dimarts és 16 de juny, la de segon de batxillerat, però gràcies doncs, això, a l'organització que durà a terme l'associació de famílies d'aquí de l'institut. Insisteixo, és a dir, el suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions i després el suport que estan donant a l'organització indubtablement d'uns esdeveniments tan importants com són les graduacions de quart i de segon de batxillerat.
1: Bé, deixem aquest tema, si no hi ha res més a dir. Sònia, parlem també d'aquesta sessió informativa sobre el batxillerat, no? De cara a la preinscripció pel curs 2026-2027.
0: Sí, nosaltres, en les dates que has comentat, doncs, vam organitzar una sessió informativa sobre com és estudiar batxillerat a l'Institut Cubelles. Vam tenir una gran afluència. Van assistir doncs, aproximadament això gairebé 100 persones. La veritat és que la preinscripció en els darrers tres cursos doncs, està anant molt bé, en el sentit doncs, que cada vegada és més l'alumnat que es gradua aquí a l'ESO que obté l'ESO aquí a l'institut. alumnat de quart d'ESO, tant de l'Institut Cubelles com de l'Institut Les Vinyes, que decideix continuar estudiant el batxillerat aquí en el nostre centre. Ja s'ha dut a terme la preinscripció, ja va finalitzar i vam acabar amb 31 preinscripcions per primer de batxillerat d'alumnat no matriculat actualment a quart d'ESO. Després d'aquestes xifres, doncs s'haurà d'afegir tot l'alumnat que obtingui el títol d'ESO que estigui actualment matriculat a l'institut, i és d'esperar que arribem a les xifres a les que hem arribat els darrers anys de tenir tres grups de primera de batxillerat amb aproximadament al voltant d'uns 100 alumnes matriculats. I per tant, doncs això, estem molt satisfets de com ha anat aquesta preinscripció, però això no ens ha de deixar de banda un tema que aquí a l'institut i aquí al municipi, juntament amb l'Ajuntament també, doncs que ja fa temps que portem demanant i que portem treballant, que és l'ampliació de l'oferta postobligatòria. Estem molt contents de com ha anat la preinscripció al batxillerat i ens agradaria, doncs, que a més del batxillerat de l'Institut Cubelles, doncs, el postobligatori s'ampliés aquí, ja sigui en cicles, ja sigui amb noves modalitats del batxillerat, com pot ser el batxillerat general, que ja fa un temps que anem darrere de demanar-lo.
1: Actualment, bueno, les
0: que ja l'hem demanat i que anem darrere de que ens el concedeixin.
1: Actualment les modalitats són humanitats i ciències socials, no? I ciències i tecnologia, i sí. Us agradaria ampliar a modalitats, dius, generals.
0: Sí, el batxillerat general, que la finalitat és en si mateix d'obtenir el títol en batxiller. No està pensat d'allò de per les modalitats, per anar a l'ESPAU, per anar a la universitat, com d'obtenir el títol de batxiller, ja sigui per anar a cicles de grau superior, com per accedir a llocs de treball on la titulació exigida vingui a ser el títol en batxiller. I per tant ve a ser un batxillerat que és més flexible, un batxillerat doncs que principalment la matèria comuna de modalitat ve a ser unes matemàtiques orientades, doncs això que us acabo de dir, i aleshores això donaria resposta a un perfil d'alumnat que ara per ara la resposta que li estem donant és una mica rígida davant de les seves necessitats.
1: Són demandes que feu ja de fa anys, no? Aquesta ampliació, sí, de l'oferta postobligatòria. Sí, sí. No sé quina resposta teniu per part d'ensenyament, doncs, si és un problema d'espai del centre o de recursos humans, o no sé si teniu alguna resposta al respecte.
0: A veure, la veritat és que el batxillerat general d'espai no requereix pràcticament més del que ja estem emprant pel batxillerat que tenim actualment. El tema cicles ja és una altra qüestió, i la veritat és que aquí resposta directa del departament ben poca. Ja fa molt de temps que és un tema que anem comentant, no s'entén molt bé aquesta manca de resposta o resposta ambigua que en algunes trobades presencials hem tingut, i que l'Institut Cubelles ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles, i és un tema que està sempre com, bueno, pendent, i no s'acaba de tractar de forma decidida per part del Departament d'Ensenyament i d'Educació i de Formació Professional. I la veritat és que ja és una qüestió, crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
1: Doncs, Sònia Ruiz, no sé si hi ha alguna qüestió que no li haguéssim preguntat que volgués comentar per acabar aprofitar els últims minuts d'aquesta entrevista.
0: Doncs el que estàvem dient, és a dir, són moments en els quals doncs cal tenir clar que cal apostar per l'educació, per l'educació pública, i que hi ha qüestions que ja és important que d'una forma decidida tots els agents implicats, especialment el Departament d'Educació, doncs que posi els recursos necessaris per tirar endavant i perquè hi hagi una educació de qualitat. I especialment és important que doncs el que comentaven, que s'ampliï i que es pugui arribar a moltes més necessitats i a moltes més situacions i perfils del que actualment, ja que la resposta que estem donant és, en el meu parer, excessivament rígida.
1: Doncs, directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz, deixaríem aquí l'entrevista i seguirem pendents, no?, de com ha evolucionat tot plegat el món de l'ensenyament i les novetats que pugueu oferir des de l'Institut Cubelles. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
3: i Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
1: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial, és un analgèsic també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val? Perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan, bueno, s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat doncs pot aliviar els dolors de ciàtica que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames doncs pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats doncs, treuen com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets. Ho es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui, des de l'escola Charles Ribel, tenim amb nosaltres a diferents alumnes que ens acompanyen aquí a la ràdio i primer de tot el que farem serà demanar-los que es presentin. Comencem per la meva esquerra, com et dius?
1: Dylan.
0: Dylan, què tal, com estàs?
1: Bé.
0: És la primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí. I què tal, com ho portes això?
1: Bé.
0: Fa il·lusió? Sí. Seguim. Qui més tenim amb nosaltres?
2: Víctor.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé.
0: Estàs contenta avui de participar, sí, de la ràdio?
2: Sí.
0: Molt bé. Seguim, va, més presentacions. Qui més tenim aquí a la taula?
3: Vera.
0: Què tal, Vera?
3: Bé.
0: Bé, contenta?
3: Sí.
0: Sí? Val, també et fa il·lusió això?
3: Sí.
0: Sí? Val. I finalment...
4: Jo em dic Max.
0: Què tal, Max?
4: Bé.
0: Content, també?
4: Sí.
0: Sí? Val. Vinga, doncs anem a parlar avui de les mascotes, val? A través d'un text que heu pogut llegir. Diu, un gat o un gos no és una joguina, sinó un amic pelut. I explica que no són una joguina, sinó que, clar, que quan nosaltres adoptem un gat o un gos o qualsevol altra mascota, som responsables del seu creixement, de que estiguin bé, de les seves necessitats. Per tant, bé, és una responsabilitat. No sé, primer de tot, si preguntar-vos si teniu mascota o no, o si us agradaria tenir una mascota. Bé, comencem per l'esquerra.
1: Jo tinc un gos i... I ja està.
0: I com es diu aquest gos?
1: Draco.
0: Draco. Vinga, més presentacions.
5: Jo no tinc animals, però m'agradaria tenir.
0: Sí? Què t'agradaria tenir?
5: Un gos.
0: Un gos. I tindries clar quin nom tindria aquest gos?
5: No.
0: Hauríem de pensar, eh?
5: Sí.
0: Molt bé, què més?
1: Va. Jo tinc un gat que sí? Es diu Rudy i és petit.
0: I és petit. Val. Per què? Què més?
4: I jo tinc un gat i es diu... Pequi i té i és molt petit.
0: Molt bé. Doncs hem fet les presentacions, no, d'aquestes mascotes i en tot cas, anem a recordar una mica els que teniu mascota, no? Què vau fer el primer dia que va arribar aquesta mascota a casa i no sé, si vau prendre vosaltres la decisió, si van ser els pares, com va anar una mica a l'hora de reorganitzar una mica la feina, no? Perquè arriba una mascota i hem de tenir cura de moltes coses. Va, per aquí a l'esquerra. Com ho recordes tu? No sé si eres petit, si eres ja ara més gran.
1: Era petit.
0: Per tant, no te'n recordes massa, no? O sí? Sí? Com ho recordes, va?
1: Que els meus pares... Lo...
0: Que van portar el Draco? Deies
1: sí.
0: Que és del gos, no?
1: Sí.
0: I quin tipus de gos és el Draco?
1: Un botellien.
0: Val. És un gos... jo ara no, clar, no conec les races, però és gran, petit...
1: Petit.
0: El podem tenir a casa?
1: Sí.
0: Sí? I clar, ho teníeu tot a punt? O a l'hora d'anar a buscar el gos, no sé si el vau comprar o el vau adoptar, el vau comprar. Clar, què vau tenir en compte? No? Perquè el Draco necessita coses, no?
1: Pues fuimos a comprar tot.
0: Clar, com, per exemple, no sé, suposo que on dorm el Draco?
1: En su cama.
0: Té un llitet, val. I bé, suposo que també menja, no?
1: Sí.
0: I fa les seves necessitats.
1: Sí.
0: Com ens organitzem? O sigui, com us organitzeu a casa? Que algú treu el Draco a passejar?
1: Sí, us... la meva mare.
0: Sempre la teva mare o compartiu a vegades una mica?
1: Sí.
0: Compartiu, no?
1: Sí.
0: I el menjar? Menja molt el Draco?
1: No.
0: No. Però clar, heu de tenir cura, no? De que no li falti de res. Sí. Aigua, no?
1: Sí.
0: Té joguines, també?
1: Sí.
0: Sí. I com es porta a casa el Draco?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Perquè quan el vau acollir a casa era molt petit o ja...
1: Molt petit.
0: Molt. Per tant, li vau haver d'ensenyar moltes coses,
1: sí.
0: No? Clar, perquè a vegades quan són petits són com els bebès, no? Que van creixent i fan malifetes, diguem-ho així. Educar un gos és fàcil?
1: Sí.
0: Sí? Val. Tu, vosaltres no heu tingut problema, no. Hi ha famílies que sí, eh? Perquè a vegades doncs això, ens pensem que ho sabem, no? Fer, i tot és un aprenentatge, no? En tot cas, quan anem de viatge, clar, que aquell gos no el podem deixar sol. Què fem? El deixem amb un familiar, amb un amic... Amb un familiar que ens el cuidin, però no el deixarem mai sol, no? Val. Vinga, anem a preguntar, a tu no tens mascota, però a tu t'agradaria, no?
2: Sí.
0: Creus que és una responsabilitat també adoptar una mascota?
2: Sí, jo diria que sí.
0: I què tindries tu en compte a l'hora d'adoptar? Aniries a una protectora? El compraries també? Quina opció creus?
2: Jo l'adoptaria.
0: Tu l'adoptaries. Sabem, no?, que hi ha molts gossos i gats que els han abandonat, no?, i que estan allà en un refugi. Què en penses d'això, d'aquest abandonament, que a vegades hi ha gent, no?, que ho fa, no?, que bé, compra un gos, un gat, l'adquireix un temps, es cansa, l'abandona, n'hi ha que acaben atropellats, altres que acaben en protectores, en refugis. Què en penses d'això?
5: Penso que és molt malament perquè, clar, si tu l'has comprat i l'has adoptat, el tens que tenir per tota la vida.
0: Per tant, dèiem aquesta responsabilitat, no? I què creus tu, perquè tu ara no el tens, no?, però si el tinguessis, què valoraries a l'hora d'adquirir, doncs, una mascota?
5: Doncs pues moltes coses.
0: Com per exemple, va, què tindríem en compte?
5: Doncs pues que es portassi bé, que...
0: Clar, què triaríem? Un gos gran o un petit? Quin tipus de gos, en el sentit que a vegades tenim una casa molt gran o un pis molt petit? O no tenim, no sé, lloc tampoc, o depèn de quin tipus de mascota. Parlem de gossos, però podríem tenir gats o una tortuga o un peix, qualsevol cosa.
2: Gallina.
0: O les gallines, ara estic escoltant de fons. Ara ja en parlarem també de les gallines. Què tindríem en compte, doncs? Que el podem mantenir, no?
5: Sí.
0: Que tingui un espai.
5: Clar, que tingui un espai molt gran, perquè si, és molt, si tu tens un gos o un gat que li agrada córrer i això, doncs tens que tenir un espai molt, molt gran perquè corri i això.
0: Molt bé. A la dreta anem a veure aquestes mascotes que tenim, no? Com van arribar a casa i com us vau organitzar. Apropa't al micròfon, vinga.
4: La meva mare tenia una amiga al treball que va tenir un gat que va néixer un munt i va comprar un per la meva àvia, però quan vam arribar a casa jo havia vist que hi havia dos a dins i que ens havia fet una sorpresa perquè un era per nosaltres.
0: Molt bé, i aleshores, clar, quan va arribar, no?, vau haver d'organitzar-vos una mica, no?, preparatius, no?,
4: sí.
0: Sempre. I què, com van anar?
4: Vam anar a comprar unes llaunes de menjar i un lloc per fer les seves necessitats.
0: I tot va anar bé a la perfecció, és a dir, no hi havia problema a l'hora de qui el treu a passejar o qui neteja,
4: no,
0: o qui prepara el llit,
4: no.
0: O... no.
4: Ho fem tots.
0: Tots. Aneu repartint, un dia un, l'altre dia l'altre, no?
4: Sí.
0: I què aporta també la mascota? Què us aporta? A part de companyia... Clar, deuen haver moments també d'alegria, no? No sé si rieu, us fan alguna malifeta...
4: Sí, quan juguen algunes vegades ens pot aranyar o fer mal, però ho fan jugant.
0: Quan juguen. Va, anem a escoltar també, deies un gat, no?
2: Sí.
0: Es diu?
2: Rudy.
0: Rudy. Què tal el Rudy?
2: Bé... Però té una història llarga.
0: Sí?
2: No el vam adoptar ni el vam comprar. El meu pare, un dia estàvem fora i el meu pare es va quedar a la nostra casa. I tenim un local. I va veure que amb un cotxe, una roda, s'escoltava com si un gat estigués maullant. Van a mirar i era un gat molt petit. Tenia setmanes. El va intentar treure, va intentar que nosaltres no el veiéssim fins que no arribéssim i vam arribar abans. I després el vam pujar, me'n recordo que el vam pujar en una caixa, jo tenia 5 anys, el vam pujar en una caixa, el vam deixar al terra i va córrer fins a baix del sofà. I pensàvem que era una noia i li vam ficar a roda, perquè com que li vam trobar una roda, però després ens van dir que era un noi i li vam ficar a Rudy. I ara és molt gran.
0: Molt bé, quina història més maca, la veritat. Bé, i com ha anat, doncs, quan el temps que porta el Rudy a casa? S'ha portat bé? Ho ha hagut d'educar-lo?
2: Bé, si tu li dones alguna xutxa saps fer uns quants trucs.
0: Sí?
2: Sí, que l'hem ensenyat.
0: Ah, doncs és espavilat el Rudy, I què t'aporta el Rudy, també? Clar, perquè a vegades dius, és que m'aporta moltes coses, no? Només companyia, és que m'ho passo molt bé amb el Rudy.
2: M'aporta tranquil·litat, estic segura quan està ell i alegre.
0: I alegria, Molt bé, aquí el text ens parla això. Aspectes a tenir en compte abans d'adoptar una mascota, ens parla d'això, no?, de que hi ha d'haver un consens familiar, és a dir, que tothom ha de voler, que tota la família hauria de participar, no?, en aquest procés d'adopció, repartir tasques entre adults i nens, l'estil de vida, que sigui compatible amb la mascota. Clar, si viatgem molt, clar, ha de ser compatible. Què faríem si viatgéssim molt? Podríem tenir una mascota? Clar, perquè què fem si estem treballant i cada setmana ens fan viatjar? Clar, la mascota no la podem portar a qualsevol lloc, no? No sé si heu viatjat vosaltres amb mascotes.
2: Jo no.
0: No, val. Imaginem-nos que tenim una feina que ens fa viatjar molt i hem d'anar, doncs, a hotels. Clar, hi ha hotels que accepten, no?, mascotes, altres no. És més compatible si no viatgem tant, no?, si tenim una feina més tranquil·la. Què en pensem?
2: Jo crec que si tens mascota i viatges molt, la deixes sempre sola amb una altra gent i pensa que és la teva responsabilitat, no d'uns altres. Si viatges molt, no és per tenir mascotes.
0: Clar, tu has de plantejar, eh? Aquí també ens ho diu en aquest text, diu vacances, no? Clar, un animal tampoc es pot quedar sol, no? I llavors hem de pensar que hem de ser responsables i quan fem vacances, que podem fer, hem de buscar una opció, no? I la nostra opció seria, doncs, buscar què? Què buscaríem en el cas? Perquè quan feu vacances, què feu amb el Rodi?
2: Jo el deixo a la meva casa, però amb els meus avis.
0: Ah, val.
2: I li fiquem molt de menjar abans d'anar-nos, perquè tarden una mica en venir els meus avis. Llavors, no ens anem molt, o sigui, molts dies, sinó
0: poquets
2: i de tant en quant.
0: Clar. Això passa, no? Les vacances, què fem, no? I aquí també, clar, opta perquè hi ha llocs, no?, que et cuiden la mascota, clar que també és un despendi, i altres maneres, doncs, és allò, algun familiar, no?, que ens pugui ajudar, també la família, no? Perquè em sembla que ho vam dir per aquí, no?, que a vegades deixem la nostra mascota a càrrec d'algú, no?
2: Sí.
0: Sí. I creieu que el Nadal és un bon moment per adquirir una mascota? Què en pensem? Què en pensem? El Nadal és un bon moment o creieu que millor una altra època de l'any? Vinga, endavant.
5: Jo crec que per alguna gent seria un bon moment perquè és quan tu estàs més amb la família i això, però hi ha per gent que potser li agrada més un altre moment.
0: I què pensem per aquí a la dreta?
4: Jo penso que tindria que ser una altra època perquè estàs al Nadal de festa i això i no estàs per la teva mascota.
0: I? Més opcions? Més opinions, vaja.
2: Jo penso que no és la millor època perquè gastes molt i tens que comprar-li l'aliment, les joguines, el seu llit i l'arenero. Llavors gastes molt i al Nadal has gastat molt més. Jo no veig que sigui bon moment.
0: I, finalment, alguna opinió més?
4: Jo crec que sí.
0: És bon moment, sí? Per tu, el Nadal és bon moment perquè... Quina seria la teva aportació? Tens més temps al Nadal? Cadascú ha dit una cosa, no? A vegades gastem molt per Nadal i potser no és la millor època, altres que potser disposen de més temps... altres doncs, que pensen doncs sí, perquè mira, vull fer un regal, doncs va, li regalo una mascota, tot i que clar, aquí el text ens ho està dient, no és una joguina tampoc, hem de pensar també en la responsabilitat.
5: Hi ha per alguna gent que pot ser que tingui molt de diner i clar, que pugui, que aquella època sigui molt, molt bé perquè té molt de diner, pot comprar-li tot. Però hi ha gent que també té diners, però per Nadal no té molts i s'espera fins a una altra època per comprar-li o adoptar algun gat.
0: Per tant, depèn també de l'economia de cada casa, no? I de, sobretot, una paraula que ha anat sortint, no? Hem de ser responsables, sobretot no pensar que és una joguina, que és per tota la vida. O sigui, aquí una mascota l'hem de cuidar com si, vaja, com si fos una persona, I ja per acabar, per fer una conclusió, no? Com explicaríeu que això, el tema dels preparatius, si són importants o no, i si adoptem un cadell, què hem de tenir en compte? Va.
2: Hem de tenir en compte que estigui segur, que no es senti còmode, que no estigui malament perquè no és incòmodo, també té que tenir menjar perquè si no, pobre, es moriria, no veu ni menjar. I tindria que tenir també una mica de carinyos, perquè si no es sent sol.
0: Clar. Per tant, hem de portar moltes coses, eh? Alguna conclusió més? Què més afegiries? Anem tancant aquest tema, que passarem a un altre?
1: No.
0: Alguna cosa que ens haguem deixat? Penseu alguna coseta més, no? Doncs bé, deixem aquest tema, anem a la segona part del programa, parlem del món de la ràdio i anem a fer aquesta roda de preguntes. Qui vol començar? Va, qui s'atreveix a començar? Segona roda de preguntes. Vinga, endavant, doncs. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
5: Pues podcast i...
0: Quin tipus de programa t'agradaria escoltar? Si tu poguessis triar... Què t'agrada així a nivell musical o temàtica? De dir, a mi m'agraden els esports, el temps, el cine...
5: A mi m'agradaria escoltar com, per exemple, podcast de Ràdio Cubelles o d'altres llocs.
0: Val, però qualsevol tipus de tema, com avui, per exemple, estem fent una gravació que és sobre tertúlies educatives, no? Amb escola, no? Amb nens i nenes de la vostra edat, que esteu a cinquè, això seria... un programa, no? De dir, mira, m'agrada les tertúlies, amb espais d'opinió i, a més, que siguin escolars d'aquí de Cubelles. Això seria una opció. Va bé, aquest programa, o triem un altre?
5: Sí, a veure, depèn, perquè a mi em pot usar un altre un gust i a altres li pot agradar, però a mi m'és igual, perquè mentre a mi m'agradi, està tot bé.
0: A tu la ràdio Cubelles en general, molt bé. I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
5: Res, que per exemple quan estic avorrida me la puc posar i així n'escolto algo.
0: I si pogués recomanar una cançó, quina seria? O un estil de música, el que vulgueu. No sé si teniu algun estil especial, a vegades ens agraden les músiques d'èxit, no? Les comercials. Altres que li agrada el hip-hop, o que li agrada el reggae, o que li agrada el heavy, la música clàssica, la música catalana, no sé.
5: Jo sí recomanaria alguna cançó, és una que es diu Perla, que és la nova de Rosalía.
0: Sí?
5: I, si fos un estil, pues, l'urbà.
0: Molt bé, un llibre, va. Què recomanem, un llibre?
5: No sé, perquè...
0: S'agrada la poesia, la narrativa, el còmic, no sé.
5: A mi m'agraden els còmics i també m'agraden els llibres així normal, però si tingués que recomanar algú, pues no sé.
0: D'aventures? De misteri?
5: Sí, d'aventures, misteri.
0: Uh-huh. Una pel·lícula.
5: Pel·lícula?
0: Sí.
5: Pues a mi m'agrada una que es diu Sol en casa, que m'agrada molt i pues recomanaria aquella.
0: Clar, a més hi ha moltes, eh? La 1, la 2, la 3, sí. No? Sí, sí. Molt bé, ara passem al teu company. Què t'agradaria escoltar tu a la ràdio? Què t'agradaria? Esports? No sé si practiques...
1: Esports.
0: Sí? T'agrada algun esport concret?
1: Sí.
0: Què t'agrada? Va, quin esport?
1: El futbol.
0: El futbol, vinga, retransmissions esportives i a més, no sé si estàs amb un equip o no. No. Què t'agrada algun equip, però? Segueixes algun equip? El Barça, el Madrid, l'Espanyol? No. En general t'agrada el futbol. Vinga, què et fa sentir la ràdio? Què et fa sentir? Quan l'escoltes et fa companyia, em sento acompanyat, em sento alegre, motivat.
1: Alegre.
0: Sí. Si poguessis recomanar una cançó, quina seria? Una cançó, un estil? Sí. Què t'agrada a tu? Música comercial, el reggaeton, no sé... La música, allò, rock. Hi ha gent que li agrada molt. Ah, et dona igual. Tots els estils, pots dir. Tots els estils, sí? Ens quedem amb això. Un llibre. Un llibre. No sé si esteu llegint algun llibre aquest any. No recordes. Però t'agrada l'aventura?
1: Sí.
0: Sí? Vinga, doncs ens quedem amb un llibre d'aventura. Una pel·lícula. O sèrie, que a vegades és més fàcil això de les sèries. O estil, de pel·lícula, no sé si us agrada molt la por, pel·lícules de por.
1: De por.
0: Sí, ja ho sabia jo, això. Vinga, va, cap a la part dreta, que acabem. Què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
4: A mi m'agrada escoltar els esports, concretament el futbol, i els esports, quan escolto.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: no sé.
0: O un estil, que vulguis.
4: Hip-hop.
0: Hip-hop. Un llibre. No sé jo si llegiu massa, eh? Ens està costant això del llibre, eh? No sé si us agrada per alguna temàtica així de misteri, d'aventura, d'intriga...
4: Algun llibre que sigui de por.
0: De por. I pel·lícula?
4: En una sèrie.
0: Vinga, som-hi.
4: Jo recomano Stranger Things.
0: Vinga, doncs, última paraula, anem cap allà. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
2: Alegre.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Una cançó catalana.
0: Un llibre?
2: De misteri.
0: I una pel·lícula?
2: Una sèrie.
0: També, sí.
2: Es diu Herstopper.
0: Val. Molt bé, doncs ara sí, lema de Ràdio Cubelles, anem a posar la millor veu que tingueu, farem roda, no? Començarem... Vinga, començarem per tu, eh? Començo jo, però després tu. És allò, aquesta frase, amb la millor veu que tinguis, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Endavant, doncs, repetim. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles,
0: la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, que no...
0: Mira, tu, et dono el full.
1: Ràdio Cubelles, que ens fa sentir.
0: Vinga, per aquí. Va, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Sí,
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, doncs ara sí, a punt i final aquesta tertúlia d'avui. Hem estat doncs en companyia del Dylan, la Vera, el Max i la Nor, de 5è B de l'escola, sí. Charlie Rivel. Esperem que hagueu passat una molt bona estona amb nosaltres. I bé, que vagi molt bé aquest curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau. Adéu. Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia. Estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
3: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha doncs, redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
3: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El mercat municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa que repeteix any rere any i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
4: És aprenent que no per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
5: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, pues, per donar pues, amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
0: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Covelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
6: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Covelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que

0: cobrant o estan, si estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
2: Que és bastant greu que digui que s'han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
0: Les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
1: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
3: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos,

0: de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
1: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
0: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
1: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
0: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
1: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
0: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
1: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans.
2: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
3: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar, i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que estan anant molt bé. Vull dir, l'última setmana passada, quan ho fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat, i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
2: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Mica a mica es van acabant les competicions esportives. La setmana passada acabava la competició de futbol i bàsquet, entre d'altres. Aquesta setmana també s'acomiadarà el futbol sala, que jugarà a la jornada 16, que va quedar ajornada per part de la Federació Catalana de Futbol i que se jugarà aquest cap de setmana, quan ja hauria acabat la competició. En tot cas, el club de futbol sala B té una remota possibilitat d'accedir a un possible ascens. Per això haurà de guanyar el segon classificat, el Vallirana, immers en la lluita per aconseguir l'ascens directe, dissabte a les 4:30 de la tarda, 4:45. Per altra banda, el primer equip del club de futbol sala Cubelles també tancarà la temporada, ho farà al camp del Sant Cugat diumenge a les 6 de la tarda, amb un partit doncs, sense gaire transcendència, tenint en compte, com dèiem, doncs, que el Cubelles ja ha certificat el seu ascens a Primera Catalana. Per altra banda, també jornada interessant i decisiva per altres entitats, com la del vòlei. El vòlei femení del Cubelles jugarà un partit transcendent. Una victòria les acostaria a la permanència, una derrota pràcticament les condemnaria. Serà el partit davant del Taradell, diumenge a les 10 del matí, en l'última jornada d'aquesta fase de permanència. I també jornada decisiva per al Club Patí Cubelles, sobretot per al masculí, que viatjarà fins a Calafell diumenge a la 1 del migdia. Els cubellencs necessiten 2 punts en aquestes dues últimes jornades per certificar la seva permanència. Després de les victòries de les últimes jornades, el Cubelles està fora d'aquesta zona de descens, però la lluita per aquestes places està molt i molt ajustada, i per tant doncs el Cubelles no pot perdre en aquestes dues últimes jornades. El primer partit d'aquest diumenge a la 1 a Calafell, els cubellencs si guanyen serien matemàticament ja equip de permanència, en canvi doncs un empat i fins i tot una derrota complicaria més encara a falta d'una jornada. També tindrà partit el femení del Club Patí Cubelles, de fet a última jornada de la fase regular, les cubellenques rebran a l'Igualada diumenge a les 5 de la tarda. Hem de dir que les de Cubelles ja estan classificades per la promoció, ara faltarà veure quin serà el seu rival en aquesta promoció, també tenint en compte primer la seva jornada i també la del grup 1. Per tant, doncs, un cop finalitzat aquest cap de setmana, les cubellenques ja sabran amb qui s'han d'enfrontar en la fase d'ascens a la Nacional Catalana. Aquests són els partits d'aquest cap de setmana. Com dèiem, doncs, ja es van tancant competicions. També, però, hi ha competició pel que fa al patinatge artístic. Hi ha una Copa de la Federació que tindrà dues jornades, aquest cap de setmana, aquest diumenge al pavelló poliesportiu de Cubelles, i també tindrà una segona jornada el proper cap de setmana, també doncs en aquesta recta final de les competicions que arriben quan doncs comença ja a treure el cap a l'estiu, les competicions comencen a tancar i això es nota també els caps de setmana. Així doncs, partits decisius, però que estarem atents, com sempre, aquí a Ràdio Cubelles.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar. Casa tranquil·leta, miau.